0: les associacions amb això de
1: protecció. A Olot hi ha una gran protectora, tant de gossos com de gats.
0: Ells, quan la protectora identifiquen que hi ha una colònia, el que fan és no es carreguen la colònia, sinó que agafen el gat, el porten al veterinari, els donen les vacunes i les coses que toquen.
1: Això em va passar a mi quan vaig... sí, la meva... La missa va tenir un part complicat, estava a punt de palmar-la i una dona va avisar una amiga d'aquí, de la Vall d'en Bas, que la va agafar i la va portar al veterinari perquè la curessin i l'esterilitzessin. ¿Vale? I en el veterinari estant és quan em va trucar i em va dir: Tomàs, has de venir aquí perquè això ja passa de castany oscuro i t'has de dur a la missa. I me la vaig endur al veterinari. Bueno, això és una història. L'altra història d'Animalons, que m'ha fet molta gràcia i sorpresa, jo recordo quan era adolescent a Saldes, al Pedraforca, haver vist cuques de llum. Quan fa que no veieu cuques de llum?
2: Doncs mira, jo a les unes colònies... de farà 40 anys
1: sí,
2: que em vaig veure, però no n'he vist més.
1: Pues a mi
0: jo
1: em passava igual.
0: De petit n'havia vist, però...
1: Pues a mi em passava igual, que feia decennis que no veia cuques de llum. I aquests dies, a la terrassa i en el camp de davant, n'he vist de dos tipus. Unes que són com un LED blau, que tenen una llum permanent, que són cridaneres perquè és bastant brillant, però és una llum que no fa pampallugues. Són unes cuques de llum blaves. I unes altres, que són les típiques que surten a les pel·lícules, que fan flash, no?, d'un color més...
0: La llum
1: més
0: de Nadal.
1: Groc, sí, groc taronjat, no? I això és un símptoma de salut medioambiental, que l'havien perdut, igual que les llúdrigues, que també és un registre, no?, un indicador de salut mediambiental, en aquest cas dels rius. I jo feia decennis que no n'havia vist, i aquests dies n'estic veient i estic al·lucinant.
0: Hi ha llúdrigues al Fluvià?
1: No, hi ha una mena de... No sé si hi ha llúdrigues al Fluvià, però aquí al costat hi ha unes... Que és al costat del riu. Hi ha uns aiguamolls, que es diuen els aiguamolls de la Moixina, i hi ha una mena de llúdriga, que no és una llúdriga, que és una espècie invasora.
0: És
1: invasora, sí. Té un nom, ara no me'n recordo, però és una espècie invasora que viu a les aigües dels aiguamolls, que és una zona de passeig de la gent d'Olot, perquè la Moixina i Olot estan tocant-se. Vull dir, és curiós. Però, bueno, us volia treure l'anècdota de les cuques de llum, perquè era una cosa que jo recordo d'adolescent o d'inclús de més petit i no n'havia tornat a veure mai més.
0: Sí,
1: i ara
0: que recordo haver-ho vist. També hi ha... A veure, pensa que també hi ha això del... aquests indicadors, coses com les abelles especialment, o certs els ocells, si estàs en un lloc on sents els ocells piular, i t'esperten i dius, que t'escolta, els ocells, clar, és un tipus d'animal doncs ponderable, i si
1: jo els hi donaria algun somnífer als matins als ocells, perquè és una pesada, i algunes hores, a partir de les 6 del matí, quan ja clareixa, fins que el sol ja surt, ben sortit, que és un... A mi em desperten els ocells. Jo per això m'aixeco a les 6, em desperten els ocells.
2: Aquí a les 4. Has d'anar... Les 4,
1: però tu, perquè tu, és, ja... Però vosaltres sou raros, perquè ja teniu el sol aquest que dura tot sí. L'estiu, no? La claror, sí, ja, aquesta.
2: Entre 3 i 4 ja comença. I al finals de juny...
0: Fins als 12 de la nit.
2: Sí. A partir de les 2:45 ja comencen. I a les 3 hi ha algú surt del sol. 3 de la matinada.
0: Bueno, a l'hivern segur que no estan donant pel
2: no,
0: sac.
2: No.
0: Sí, ho tens temporal.
2: Sí,
0: no, però sí, és veritat, el fet que hi hagi vida animal, doncs et dona una... És bona senyal. És bona.
1: En Jordi... Diu, mira, ho suposo, que per cert, haig de fer un esment abans de seguir, diu, grills i cigarres també se senten menys. Aquí no, eh? Aquest any és un any que, com ha plogut tant, s'ha recuperat bastant la vida.
0: A Mallorca, a l'estiu, quan fot molta calor, és allò que
1: dius... Les xixarres.
0: Les xixarres, el soroll que foten. Però foten un escàndol? I com més calor, més escàndols.
1: En Jordi, ara trec dos temes, un tema ràpid i un últim, una última cosa que volia dir. En Jordi a Mastodon ens recomana, com un podcast que ell escolta i recomana més podcasts, diu, no, en català mossega la poma, que diu, són una gent que parla de tecnologia i coses variades.
0: I coses variades. El que sí. Vam dir que parlàvem de cultura digital en alguna època. Sí, vale, però sí. Escolta, jo tinc una proposta, mossega.
1: Acabo amb això, que volia acabar amb Mastodon.
0: Acabo amb els amb
1: tenim
0: amb
1: un oient que... No, això ja fora. Era un oient que...
0: Amb un altre podcast, Tomàs, un altre podcast, començaríem a parlar doncs, de la bioluminescència de les...
1: Ja està, eren les anècdotes. Però bueno, això ja porto dies que ho tenia anotat com a nota, per comentar-ho. Tenim un oient a Colòmbia, que jo no sabia que teníem oients a Colòmbia, ¿vale? Que es diu... Ai, ara ho he perdut el nom.
0: Que igual viu a Barcelona.
1: Trust. No.
0: Ara que hi ha una Barcelona a Colòmbia.
1: No, aquest viu a Colòmbia, vale?
0: No, perquè a Colòmbia sí. Hi ha una Barcelona.
1: Sí. Ah, vale, sí. És a Colòmbia o és a Venezuela? És a Venezuela.
0: Hi ha Barcelones i Còrdobes i llocs d'aquests per allà. Sí. El Mortadelo vale. Sempre... Em sembla que el Mortadelo en algun capítol feia conya d'aquestes coses.
1: Diu, doncs ens diu aquest oient, que es diu Trust. Diu, gràcies per les estones bones escoltant-vos. Moltes vegades em perdo una mica en tecnicismes, però us segueixo escoltant. Vull dir que és un oient sacrificat.
0: Moltes gràcies pel sacrifici. Escolta, jo tinc un parell de notícies. La primera és, com sabeu, jo ja des de l'any passat us estic donant la turra amb la sèrie de llibres de Dungeon Crawler Carl. Mm-hmm. Vale? Número 1 d'Audible.com, número 1 d'Audible.co.uk, número 1 de New York Times List de Best Sellers, The Parade of Horribles, el llibre 8. És a dir, no el primer llibre, que seria el que la gent... No, el 8è. És a dir, hi ha tanta gent que estem tan malalts fent cua per agafar i comprar el llibre i llegir-lo tant en audiollibre com en paper, com tatuat...
1: Va fent així amb el cap, eh? No puede ser.
2: Com? No puede ser.
0: No pots entendre. És que em sembla que has escoltat, escoltat el doblatge en castellà, que és horrible.
2: Sí.
0: I llavors, doncs, t'has...
2: No és IA, però sembla IA.
0: Està mal, doncs és que és un audiolibre mal fet, s'ha d'escoltar en el Klingon original. I et vaig dir que allò que diguessin cago un dios donut no estava bé, està mal traduït. I les traduccions en general al castellà són molt dolentes, els traductors en general són molt dolents, especialment els dels llibres tècnics. En Josep Urbano explicava moltes coses sobre el tema. Però escolta, número 1, a YouTube la mateixa... Pensa, fixa-t'hi, si està ben fet el doblatge llibre en anglès, que la mateixa tia del canal de YouTube de Charismatic Voice, que és una cantant d'òpera, però d'aquestes... Com jo.
2: No.
0: però cantant d'òpera de les d'anar al Liceu, ¿vale? És a dir, sí. De soprano, perquè té un canal en el que ell agafa i analitza i escolta música i li diu... Foto un anàlisi vocal del locutor, del Jeff Hayes, que és el que fa les veus de... Evidentment, parla, fa la veu d'homes, fa la veu de dones, fa la veu de la gata, fa la veu de la intel·ligència artificial, fa la veu de tots els personatges de l'auca, i de la tia li foto un anàlisi d'un audiollibre que no ho havia fet mai, de bo que és el tio, amb la qual cosa sapigueu que teniu això. I després, pels que sigueu aficionats a la música, a tocar un instrument o a cantar, acaba d'arribar fa 40 dies i ja tenim hi ha un repositori de GitHub que es diu Slop Smith. Slop Smith. Què és Slop Smith? Algun dels històrics deu recordar que jo havia recomanat un programet que es diu Rocksmith. Vale? És un videojoc, Rocksmith és un videojoc que va treure Ubisoft. La última versió la va treure l'any 2014, amb la qual cosa és una cosa bastant vella, però bàsicament la idea és que era com un Guitar Hero de veritat. Tu tens el teu ordinador o la teva consola i llavors et donen un cable que per un costat és USB i per l'altre costat és un jack que t'endolles a la teva guitarra. El joc tenia un amplificador virtual i el que fa és que t'ensenya com un Guitar Hero, però t'ensenya les digitacions de la guitarra de veritat. I pots tocar la guitarra, i el Rocksmith 2014 fins i tot podies endollar-hi el baix. I té tota una metàfora doncs, en tres dimensions on van venir les notes del Guitar Hero, però cauen Cada venen notes de diferents colors, cada corda és un color diferent i quan aprens a tocar, doncs més o menys tu pots funcionar. Problema que hi havia amb el Rocksmith, doncs, que la gent d'Ubisoft van agafar, van arribar a uns acords per una sèrie de, per una colla de cançons amb unes discogràfiques, i els que estan estan i els que no estan, no estan. I hi ha, existeix una cosa que era com una escena pirata de gent que havia fet com falsos DLCs, que fotent un hack i canviant una DLL i apretant una miqueta podies agafar i jugar. Però hi ha moltes cançons, però el Rocksmith sempre es queixa i d'alguna manera Ubisoft ho ha abandonat. La gent aquesta, doncs, hi ha hagut un desenvolupador que segurament utilitzant doncs, Cloud Code o alguna cosa per l'estil, ha agafat i s'ha marcat un programa per Windows, per web, per Mac, que tu te l'instal·les, s'instal·la fàcilment, hi ha un DMG, va des de GitHub, te'l baixes i engegues el DMG i en el Mac funciona perfectament, i el que fa és que permet que agafis els fitxers CDLC que hi ha doncs, en l'escena aquesta, diguéssim, pirata de Rocksmith i baixar-te cançons, hi ha cançons de tot tipus de cançons, de tot tipus d'estil, cosa interessant. Tens el baix, tens la guitarra, tens la part rítmica, però també tens agafar, tens una vista per veure-ho en la metàfora aquesta de Rocksmith estil Guitar Hero, en la metàfora d'altres programes, diguéssim, que van en plan tabulat com Yousician, vale? O algunes d'aquestes típiques aplicacions d'iPads d'aprendre a tocar la guitarra i aquest tipus de coses, però també té visió de piano, és a dir, si tu ets pianista, doncs tens aquí hi ha un programa d'aquests per aprendre piano que van caient les notes i tu toques les cosetes i et van dir que vagis canviant les cosetes. I té fins i tot la part de karaoke per si vols agafar i fer 5 star amb el rotllo. Vale? O sigui, et pots marcar el 5 star, et fa la detecció de la nota, està connectat amb un software que va sortir, amb un programari lliure que va sortir fa uns anys, que fa allò que us explicava jo, que té el meu amplificador de la modulació de caixa blanca. És a dir, tu tens un amplificador o tens un efecte analògic i el que fa és simula això. Hi ha un projecte open source, hi ha el seu repo GitHub, hi ha tot tipus, i a internet pots agafar i baixar-te els sons de qualsevol guitarra, de qualsevol instrument i replicar-lo a casa. Amb la qual cosa és dir, o sigui, no cal que sortiu mai més de casa. O sigui, la vostra família us trobarà a faltar, us instal·leu els López Mix, comenceu a baixar cançons i... Digues.
1: T'has donat compte, Marc, que portem unes setmanes, jo us vaig explicar un altre exemple, ara acabes d'explicar un altre, de gent que tenia una gran idea, saps? Que la tenia fa temps en el cap, que era una idea, diguéssim, moltes d'elles de comunitat, no? Jo el que explicava era un software que no estava per Linux i que hi ha hagut una gent que se l'ha currat, que he arribat a conèixer el desenvolupador i he flipat molt, vale? Us explicaré, i que gràcies a Cloud i altres eines això s'està podent portar a terme. Vale?
0: Sí, la velocitat de desenvolupament és bestial,
1: sí.
0: Perd, clar, evidentment, què passa? Pues que aquí hi ha gent com l'aplicació Yousician, que és fantàstica i m'agrada molt i...
1: Però té un competidor?
0: No, el problema de Yousician és que té els problemes de qualsevol cançó que tu fiquis l'has de llicenciar, per exemple, per
1: clar.
0: Promocionar, se van tindre que arribar uns acords amb AC/DC i amb Metallica i amb la Taylor Swift i companyia, doncs perquè per promocionar-se, però clar, això vol dir que la subscripció val 100 pavos a l'any. Val? O sigui, totes aquest, és a dir, les eines hi són, però com que has de jugar el joc, diguéssim, dels copyrights i d'això, digues, escolta tu, jo estic tocant cançons que tenen 50 anys. Si estic tocant Shine on You Crazy Diamond, tio, és una cançó que té 50 anys. Em sembla que el senyor David Gilmour em permetrà que jo practiqui el seu solo.
1: Jo porto
0: L'he comprat el disco aquest en vinil, en CD, i l'he comprat a iTunes Store. Estic convençut que en David Gilmour em dona permís moralment per jo tocar la seva cançó amb el DLC de Slope Smith. O sigui, no...
1: Porto dues setmanes que hi ha un canal a YouTube que es diu One Band Song, que són cançons que han sigut èxits, que arrenquen dels anys 50, 60, 70, 80, on una banda o un grup només ha tingut aquest èxit i els ha aparegut. No?
0: És One Song Band.
1: One Song Band, perdona, que ho he dit al revés. I flipo, perquè moltes d'elles són populars, o sigui que
0: són molt populars, sí,
1: que les tenen
0: èxits tremendos. Però, a veure, allò és el típic que, per exemple, en el hi ha una colla de puristes del heavy metal, vale? Mm. Que és dir, tios, potser us hauríeu de prendre una galeta, una galatònica al mar, us, que agafen i van a la penya, van a un concert...
1: Una galeta amb herbes de l'alegria.
0: Amb herbes de l'alegria, un edible d'aquests, un edible d'aquests que venen a Eivissa, no? Però allò que van a un concert, a la sortida d'un concert d'ACDC, i diuen, dime el nombre de 4 àlbums d'ACDC, i jo, este no és un àlbum, és una canció, Thunderstruck no és un àlbum, i tal, i eres un poser, no te tires que te tienes que quitar la camiseta. No, escolta, deixa't estar. Però hi ha moltíssima gent, això. Dic, escolta, hi ha grups que tenen el seu recorregut, però a veure, digueu-me 2 noms de 2 cançons dels Eagles.
1: Hotel California. Una? I Hotel California.
0: Hotel California. I a l'Hotel California, de fet, l'estructura harmònica de l'Hotel California és una cançó de Jethro Tull, amb la qual no és ni d'ells.
1: Sí, que...
0: Que la no lletra va ser... i el solo està molt bé, però els acords xulos, els acords de músic, de rock progressiu de Hotel California són de Jethro Tull.
1: Que parlant entre... O sigui, que parlant la gent de Jethro Tull i d'Hotel California, admetien que era molt possible... O sigui, no va ser un plagi conscient.
0: No, eren taloners.
1: Les notes, sí, no, i que les notes s'haguessin quedat en el subconscient i haguessin aflorat... Que això passa, eh? No sé, a la gent que crea música...
0: Sí, esclar.
1: En la ment té trossos, té acords, té fragments que recorden altres cançons. Per això jo crec que és normal de la ment humana.
0: Escolteu, Sopa de Cabra, per exemple, a l'Empordà té referències a que trobes melodies de
1: prop. Amb moltes cançons.
2: A més a més, no fa falta que siguin cançons que hagis escoltat recentment, sinó modes, és a dir, es posa de moda un tipus de cançó, venen uns acords al cap, i aquests acords van a parar a un tipus d'acords que sembla que tothom s'hagi posat d'acord a fer aquest mateix estil de música o els mateixos acords i tot això, però és perquè, com que més o menys rebem els mateixos inputs musicals, desenvolupa a un lloc en comú. No és que s'hagin copiat, sinó que tenim diferents... No, els mateixos o quasi els mateixos inputs musicals que ens porten a un...
0: Sí,
2: a un...
0: Però això, en el cas d'Hotel California és una cançó que té 7 acords diferents amb una progressió molt específica i no tots són acords majors i menors i la progressió hi és i els Eagles havien sigut taloners d'ells.
1: Sabeu que no... Sí, el com es diu? L'autor de la lletra, que la canta, vale? I el que la va crear... no recordo el nom. Li van en el disc que van crear van dir que aquesta seria la que posarien i la que sonaria primer a les ràdios i va dir que no, que aquesta cançó no tindria èxit perquè era una cançó més aviat tristota.
0: I perquè té una estructura i perquè té una,
1: o sigui, té una estructura
0: i
1: estructura cinemàtica
0: és de rock, no, però l'estructura de les estructures dels acords és de rock progressiu, molts acords, no ràdio fórmula de 3 acords i un acord nou en el pont. Per exemple, totes les cançons gafes de la Taylor Swift són 3 acords i un pont on hi ha un acord nou per... Hòstia, tinc un acord nou i acabo de... I sóc una gran música, una gran compositora.
1: I qui ho fa bé, aquest acord nou, s'elabora i és a la seqüència de la següent part, no? Que això passa moltes vegades. Diu això en Jordi, té molta raó, en Jordi Herrà, diu... Passen moltes coses. Per exemple, els jugadors d'escacs no recorden les peces individualment, sinó estructures que entenen i recorden fent servir les capacitats lingüístiques del cervell. Molt curiós, això que diu el Jordi. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Sí. No, però a veure, realment, el fet que Eagles aconseguís que Hotel California fos un èxit és estrany per això, perquè és una progressió, progressió, però...
1: És que en aquell moment la ràdio... A més, Hotel California és una cançó que dura 6 minuts i mig o 7 o...
0: A més, van agafar una cançó, una progressió d'acords de prog i li van ficar ritme de country, vale? I la van convertir en una espècie de pop rock, o sigui, els hi podem donar el mèrit, però no saps una altra cançó dels Eagles?
1: No.
0: Vale?
1: No, és veritat que no.
0: És el que... I tenen molts discos i omplen estadis, eh? O sigui, que omplen les carxofes d'aquella de Las Vegas.
1: Sí. Per què passa això? Per què ens... Amb la música és molt curiós, tio.
0: Els Eagles no han sonat mai a la ràdio a Espanya. ha ja, sonat Hotel California, no han sonat els Eagles.
1: Els Eagles, això també.
0: O sigui, tu tens... Ja,
1: però aquí... ara ja no parlem de si han sonat més cançons o menys, no? Per què hi ha en aquestes cançons que t'entren tant a dintre? No us passa això, els dos? Segur, eh? Que hi ha cançons que s'han quedat totalment a dintre i formen un tot amb tu. No sé, és no sé,
0: ara,
1: és...
0: ara quan et preocuparàs...
1: Ens fem grans.
0: Lletres sí. I cançons d'anuncis dels anys 80 que tu series capaç de repetir verbatim.
1: Sí, sí.
0: Vale?
1: Sí, sí, verbatim.
0: Soy
1: sí,
0: aquell sí. Negrito de l'Àfrica tropical.
1: Però això no és de la nostra generació, Marc.
0: Collons, però tu ho has negrito. Sentit, això. Sí, tu sí, això sí, ho has sentit sí. De petit. Cantàvem i ja no és de la teva generació. Però hi ha quantitat de lletres d'anuncis i de coses que tu recordes.
1: En ràdio, mira, justament, és que a més em fa gràcia perquè... com a tot arreu a la vida hi ha cafres i en radioafició també hi ha cafres. Hi ha una banda que hi ha, normalment hi ha gent més gran, hi havia uns parlant, potser sortia una mica de to de lo que és la conversa típica tècnica, científica que fem als radioaficionats, estava parlant d'altres temes, delicaos, que normalment no es parlen, i algun altre senyor gran no li va sentar bé. I li va posar per sota una música per tapar-lo. I la música era "Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical", saps? I jo deia, anda, que entre uns que no et parlen de lo que hauria, que parlen de lo que no haurien de parlar, i a l'altre, que per sota li posa la portadora de "Yo soy aquel negrito".
0: Imagines... Vaja... La gent es troleja, és el que
1: bueno, hi ha. Abans d'entrar en temes principals, una altra cosa que volia dir avui, que fa moltes setmanes que no ho recordo, perquè com ara no tenim falques, perquè no sonen, només tenim la d'entrada i la de sortida, us recordo a tots que Mossega la Poma es manté gràcies... Oh, que maco, xetrotul. Es manté gràcies a... les vostres aportacions com a mecenes, que són petites, voluntàries, poden ser des d'un euro al mes, el que vulgueu. Però gràcies a això paguem tot. Paguem l'estudi virtual que ara estem fent servir per trobar-nos i poder enregistrar el programa i poder sortir en directe a YouTube, paguem el domini, paguem el hosting, ho paguem tot. O sigui que... Ara fa temps que no renovem micros, potser perquè no cal.
0: Jo realment, amb aquest Hail, amb aquest PR40 del Hail, estic contentíssim, perquè, o sigui, el que em permet és qualsevol cosa que enregistro, siguin vídeos, sigui
1: t'escolta
0: podcast...
1: T'escolta molt bé, Marc.
0: No tinc que tocar-ho. O sigui, el fico en el Focusrite amb el gain al màxim, gravo, li poso el xupetín aquest... I la veu surt perfecta, o sigui, no tinc que tocar.
1: Parlant de Focusrite, sí, sí, això t'anava a dir, que jo vaig veure una foto. Sí, sí,
2: sí, me la vaig comprar de segona mà, la de segona generació 2
1: i 2. La 2 i 2, no?
2: Sí, 2 i 2, i la vaig instal·lar aquesta setmana, l'he instal·lat, i la veritat, molt bé, molt, molt, molt content.
1: A mi
2: perquè
1: donava...
2: ja dic que tenia la Behringer, ara està retirada.
0: Les Behringers... les Behringers estan bé, tenen bona electrònica, però el tenen un previ,
2: no,
0: tenen
2: sí,
0: un previ que és
2: molt,
0: una patata.
2: Ja, sí, sí, molt,
1: això, patata. Això que vaig a fer ara no s'ha de fer, però vaig a fer una cosa.
0: Vas a fer una cosa? Que no podem fer per
2: lloc,
0: tu?
2: Obre un armari...
0: se'n va cap allà.
2: Un armari...
0: Va buscar gran. Micros.
2: Sí.
0: Anem a treure micros? Espera, que coi... Espera, que
2: traurem
0: micros.
2: El Shure SM58.
0: L'SM58, aquest és amb el que pots fer servir per fer un concert i després clavar uns claus a la paret?
2: Sí. Jo tinc dos, del 57, en tinc dos.
0: L'SM57, aquest es fa servir molt per enregistrar instruments. Per enregistrar instruments.
2: És el que utilitzen els presidents nord-americans.
0: A l'SM57?
2: Sí, des de John Fitzgerald Kennedy fins ara.
1: Ah, curiós. Tenia la Focusrite aquesta de backup, Dani, l'anava a ensenyar la caixa i tal, però no la trobo. Jo faig servir una taula que és de la casa Solid State Logic. La sí, Focusrite també em va donar problemes.
2: Ah, sí? Quin tipus de problema?
1: I al final, buscant, la vaig substituir per la Solid State Logic, que va molt bé. Aquest micro que tu tens, Marc, també és molt xulo.
0: Sí, aquest és molt xulo, però aquest és un micro que faig servir molt poc, perquè aquest seria, per exemple, si estiguéssim aquí, a casa meva gravant i no volguéssim tindre micros a sobre, aquest és un micro de cinta i que el poses és per gravar música ambient.
1: Omnidireccional.
0: És un omnidireccional per poder gravar a la midpoint.
2: Sí, que per cert, recentment, em sembla que ahir o abans d'ahir, Insta360 ha tret al mercat nous micròfonos, sí, micròfonos inalàmbrics d'aquests petitons tipus botó, que estan força bé, estan força bé. No és d'aquests, per exemple, el Rode, aquests petitets, com el que porto jo ara, per exemple, en porto un.
1: Sí, sí. Uh-huh.
2: És un tipus aquest, rodó, però la diferència és que, per exemple, aquest Rode, o els DJI, tenen només un micròfon, en canvi aquests porten tres, un direccional al davant i dos laterals. I pots utilitzar-lo com a boom microphone, per exemple, una càmera, i només que gravis el so que hi ha al davant, i està molt bé, molt
1: I,
2: bé, molt
1: i
2: bé.
1: I pots fer switch d'una modalitat a l'altra?
2: Sí, sí,
1: o
2: sí, pots fer switch,
1: sí. Vale.
2: Sí, i dos laterals. I pots utilitzar-lo com a boom microphone, per exemple, una càmera, i només que gravis el so que hi ha al davant, i està molt bé, molt bé.

0: de la teva pàgina web o del teu podcast o del teu canal de YouTube. I està força bé.
1: Jo m'he barallat molt amb micros, però al final jo crec que he aconseguit el micro que a mi, per la meva veu...
2: Sí, és que no tots els micros serveixen per tothom. Sí.
1: No, i mira que amb el Ludo això hem parlat moltíssim, de micros bons que a mi em sonaven fatal, que la meva veu no anaven.
2: No, no.
1: En canvi, aquest Shure Mic, o sigui, l'MV7, és un micro que no, ara mateix no té cap tipus de res, està pla, vale? No té cap tipus de... de res.
2: I no, però és un micro que té l'equalització per la teva veu. És un micro molt per tu.
1: Sí, és que a més, quan surto de radioaficionat, que sí que té alguna equalització per darrere, vale? Però l'origen del so és aquest mateix micro. És el mateix.
2: Sí.
1: I tothom em diu, hòstia, que bé que sona, hòstia, que bé que s'escolta. Sí, sí.
2: És això. Mira, per exemple...
1: A part que té les llumetes que te li agraden a Ludo.
2: Les llumetes és una passada. Però el que... Jo recordo quan, ara fa molts anys, jo tenia potser 25, amb en Coque teníem un local d'assaig, amb una banda de garatge que teníem, que jo feia poc havia començat a tocar la guitarra elèctrica. Jo també la tinc aquesta, eh? I recordo que
1: passant... Hi ha poques unitats i no s'ha tornat a fer mai més.
2: No s'ha tornat a fer mai més, és un incunable. És un incunable.
1: Sí,
2: doncs el que ens passava són dues coses. Una relativa al que parlava abans dels Eagles, és que tocàvem amb una fàbrica abandonada on tocàvem a tal volum que queien trossos de guix mentre tocàvem. Vale? Pensa que el bateria nostre era en Manolo, que era el meu monitor de culturisme, amic meu i més monitor de culturisme, subcampió d'Espanya, vale? I perquè va fer un fallo el dia de la carga, però és un tio armari. Subcampió d'Espanya, pesos pesats, culturisme. O sigui, imagina't, armari empotrat, començarà picant a la bateria, vale? Amb en Dani Amon en el baix, en Coque guitarra solista, jo rascant i cantant, i tenim el mateix micro. Allò, perquè a vegades cantava algunes cançons en Coque, algunes jo. Sempre, després de... Quan havíem de canviar el cantant, havíem de canviar l'equalització de la PA, perquè per on jo sortia en Coque no sonava, i per on sortia en Coque jo no sonava. I era així.
1: Sí, sí.
2: Amb el qual dius, la gràcia és que quan ja l'equalització la tens en el propi micro, el mateix micro ja té un caràcter, ja té una resposta determinada, doncs en aquest cas aquest Heil, doncs, a mi em va perfecte i amb altres sono jo horrible, i per exemple a mi m'agrada molt aquell Rode que tinc de condensador, però clar, és, has d'ajustar-lo també, o sigui, quan el tens perfecte sones deliciós, però és molta feina. Tindre alguna cosa que dir, enxufar i córrer, és fantàstic.
1: A la ràdio, els italians, sabeu que normalment en ràdio el primer que fem és passar-nos un control, no?, de senyal i de qualitat d'àudio, vale? Que té unes característiques. I quan parlant amb un italià que li preguntava que com m'escoltava i diu, si escolta, com la BBC, è un àudio da Pavarotti.
2: De Pavarotti. S'escolta com la BBC.
1: S'escolta com la BBC. Un àudio de Pavarotti.
2: És fantàstic, l'italià.
1: O sigui, l'italià és fantàstic.
2: Itàlia és una passada i els italians també.
1: Sí, sí. Te'ls has d'estimar. Sí, sí.
2: Bueno, has d'anar-hi amb compte, perquè o sigui, els italians has d'anar amb compte, però són més catalans que els propis catalans, sí, vale? Sí. Però sí, te'ls has d'estimar. Sí, sí.
1: Bueno, va, anem a tractar el tema del dia, que tot
2: sí,
1: això
2: va,
1: era la intro,
2: tema,
1: eh?
2: Tenim... Tu ho has posat
1: llàstima,
2: a la intro.
1: Llàstima no? Que no tinguem aquí en Josep Ruano, que estaria bé que el tinguem de debat, però bueno, avui no pot estar, a veure si aviat es deixa caure.
2: Vale, vols explicar-ho tu?
1: No, tira tu, Marc.
2: Jo tinc unes notes que m'ha anat a la gata que s'ho mirés. Vale, llavors, o sigui, bàsicament el que està explicant és en Xavier Vinaixa, que és un desenvolupador que fa coses amb intel·ligència artificial. Ell viu en el Maresme lliure i tropical, segons la seva, els tuits que fa i coses que d'això. Bàsicament el que explica és, doncs, que hi ha una empresa que es diu...
1: Perdona. perdona, els oients, això ho ha dit en Ruano i ha posat els enllaços al seu Substract, que són dos articles, vale? Us posarem els enllaços a les notes del programa, perquè parla, el títol es diu L'espoli silenciós i té una primera part i una segona part. Segueix.

0: benchmark.
1: Hi ha una, doncs, o sigui, bàsicament el tema és que quan el fer trampes es converteix en una cosa industrialitzada i corporativa. Vale? O sigui, aquí el problema que tenim és quin és? Hi ha un moment determinat en què es descobreixen en el món de la intel·ligència artificial unes lleis que les anomenen les lleis d'escala, scaling laws. Les lleis d'escala el que ens diuen és que si tu agafes i entrenes una xarxa neuronal seguint el patró del transformador, inventat doncs, per DeepMind en el 2017, quan l'entrenes i li poses més dades, fas el model més gran i li dones més computació, aquest model comença a tindre unes, el que en diuen propietats emergents. La capacitat aquesta que té un model doncs, de li dones un text en anglès i te'l tradueix al català, la capacitat aquesta de donar-te un resum d'un document, la capacitat de recuperar informació que té que li has donat en la base de dades en el dataset d'entrenament com si fos una d'allò, la capacitat de raonar, la capacitat de seguir instruccions, la capacitat de repetir patrons que tu li dones el que se'n diu un fatshot. Tot això són capacitats emergents que entre l'any 2019 i l'any 2022 els investigadors d'intel·ligència artificial van descobrint. Vale? Llavors, el que hi ha un punt en el que es deixa de ser investigació i es converteix plan de negoci, plan d'inversió i pla d'especulació. Per dir, si hi ha unes capacitats emergents que ens donaran unes capacitats fantàstiques que tindran un impacte social i econòmic bestial, qui tingui les millors eines d'aquestes doncs té una capacitat d'uns guanys il·limitats. Per tant, deixa de ser el territori d'uns investigadors, vale? O sigui, passem del moment en què el 2012 els investigadors, en Sutskever i companyia, que estan fent la tesi doctoral, fan AlexNet, amb dos GPUs de gaming, agafen dos GeForce de gaming i les foten a muntar una xarxa neuronal i sembla ser que allò és allò, imagina't, de dos GeForce de l'any 2012, els monstros que es munten avui en dia. Però és perquè hi ha un moment en què passem d'investigació cap a estratègia d'especulació, entra la pasta. És com internet ja durant molt de temps, doncs que fins a l'any 96-97, doncs, no sé què, que guai, llibertat, i com es deia allò, i l'ICQ, i no sé què, no sé quant, i un momentet, Yahoo, i Amazon, i tal, i Google, i PayPal, i Google, i una bombolla que t'hi cagues, que explota a finals de l'any 2000, d'acord? ¿Vale? I doncs, però aquesta bombolla, aquesta injecció bestial doncs, que hi ha entre l'any 96 i l'any 2000, que, de fet, si ens hi fixem, les patents i les invencions i la tecnologia de la web fins a l'any 2012, pràcticament tot s'inventa en aquesta època, excepte la crida de l'Ajax de Microsoft del 2004.
0: I les conseqüències encara hi són avui, Marc, perquè, mira, avui he anat a Olot a fer unes gestions, he anat a tres llocs diferents on havies de posar una sèrie de dades i donar el teu correu electrònic, i m'ha sorprès que gent de diferents edats que no tenen res a veure amb el món de la tecnologia, tots tenien compte de correu de Gmail.
1: Tothom.
0: Tothom té compte de correu de Gmail, tio. Al·lucino, flipo.
1: Tothom. Però és que Gmail és el primer que et va donar un giga.
0: Tots havíem de gestionar el nostre compte de Hotmail, el nostre compte de Yahoo Mail. És com el WhatsApp, el nen té Gmail, el papa té Gmail, els avis tenen Gmail perquè es configuren igual, la interfície és igual per tots, el fill o el net li explica a l'avi com funciona...
1: Sí, però Gmail té dos avantatges. Avantatge número 1.
0: I són els quants desavantatges també.
1: Té molts desavantatges.
0: Sí, ja.
1: Té molts desavantatges. Jo el tinc corporatiu, o sigui, però també tinc el meu personal. Però el primer avantatge són els primers que van treure una giga de memòria per guardar informació. En un moment, doncs, la gent cada vegada fem servir més mails, teníem amics que ens enviaven powerpoints motivadors amb fotos d'albes i fotos d'icebergs i coses així, doncs ja no tens més espai per guardar els powerpoints que aquells que ens enviaven. Vale? Sí. Doncs el dia que tens un giga que et dona la gent de Google, hòstia, això està molt bé, hi ha un acord en el moment de que et donen aquest giga, és dir, ei, et mirem el mail, i et pot sortir algun anunci, que ho sàpigues. Després no els veiem, són invisibles per nosaltres els anuncis de Gmail, jo sóc incapaç de veure'ls, no els veig.
0: Però hi són.
1: I s'ho miren. I es miren el contingut, però se'l miren. I, a més, la mida ha anat augmentant, tot i que altres correus, però el que té després són tots els filtres d'antispam. El filtre antispam integrat a dintre
0: Perdona, diu en Jordi que Gmail el té per defecte qui té un Android. Sí, això també és cert.
1: Si el tens en mode Google, en mode amb la pila d'aplicacions Google, sí. No, és cert que es pot tindre un Android sense aquesta pila, però podries... comprar-te un iPhone.
0: Perdona, que t'hem interromput, Ludo.
1: Tens aquesta història. On estàvem?
0: Dient...
1: Les lleis d'escalada. Lleis d'escalada, vale. Hi ha lleis d'escalada. De cop i volta deixa de ser un lloc d'investigadors, un lloc acadèmic, on hi ha estudiants de doctorat, on hi ha professors així amb ulleres de cul de got i gent que es dedica a fer anar pel món demanant caritat perquè li donguin diners per investigar, i es passa a ser un món de molta pasta i de grans especuladors, entre gent com Elon, en Larry Page entra a saco, entra... comença a ficar-s'hi molts de diners. Mireu la cotització de Nvidia i veureu tots els diners que s'han ficat aquí dintre. Nvidia passa de ser una empresa que està allà...
0: Ahir va informar de resultats i continua estratosfèrica.
1: És el que sí. No, Nvidia és tot un cas d'allò. Però, bueno, la idea és que entren tots aquests diners. Però ja arriba un moment en què hi hem ficat tants diners i tenim data centers tan grans que no tenim prou dades per entrenar. Agafes tota la internet pública, agafes tot 4chan, agafes tot això i no tens prou dades per entrenar.
0: Sobretot dades de behavior, de comportament, no? Que és el que s'està apagant més.
1: Dades, sí, sí, sí. Mossega la poma, és a ChatGPT, està allà. Vale? És a dir, tens dades públiques i ho agafen i ho passen per la tripulada.
0: No, i els àudios... Els àudios.
1: Segurament els àudios de Mossega la Poma estan tot YouTube, tot Twitter, tot WhatsApp, tot Facebook, està tot allà dintre, foton tot allà dintre, potser tenen algun filtre i diuen anem a treure el DNI, anem a eliminar els DNIs i anem a eliminar els d'allò perquè vises, perquè no ficar-nos després en un problema d'allò, però anem a ficar coses. I agafes tot el projecte Gutenberg, que com sabreu és un projecte que s'han dedicat a recopilar tots els llibres que hi ha en el domini públic, és a dir, publicats abans de Mickey Mouse, i aquests llibres doncs els pots agafar i pots redistribuir-los, els tens, i el projecte aquest Gutenberg està aquí, ho fiques tot. Ho fiques tot. I al moment dius, necessitem allò. Si hi ha dos problemes aquí. Una, ens quedem sense continguts. Dos, els continguts de mala qualitat. Vale? És, si tu te'n vas a cert canal de Reddit i la gent diu oigan només, la paraula més utilitzada és oigan, és dir, segurament no vols entrenar
0: al teu... A l'estil Foro Cotxes.
1: Estil Foro Cotxes. A l'Oigan, vas a Foro Cotxes i vas a Meneam i vas a això i tens tots els Oigans allà dintre, i dius, hosti, tu, potser...
0: Ara ja, ara ja no estan allà, ara estan a tota la xarxa.
1: No, estan per tot arreu, s'han escampat. Ara són coses que passen, no? Però el problema és que si tu tens... contingut de molts d'Oigans i molt de Reddit i molt de 4chan i molt de comentaris de YouTube i molt d'aquest tipus de coses, doncs arriba un moment que dius és que potser no estem donant-li una dieta equilibrada en el nostre LLM i tenim problemes. Obrim un parèntesis. La gent d'Anthropic va publicar uns articles a finals de 2025 en el que explicaven que ells mateixos havien fet com unes auditories de seguretat en el model Cloud 4.5 Opus. Cloud Opus 4.5. Llavors, bàsicament, el que li plantejaven són uns escenaris que ells havien muntat, uns escenaris ficticis, al que se li donava una informació en el model, on bàsicament li deien, doncs, tu ets un agent i estàs aquí, ets una IA i ets superguai, piruli, i t'apagarem. I llavors li donaven instruments en tota la informació que hi havia, instruments perquè el model pogués fer coses. I en el 95% dels casos el model acabava agafant a l'usuari i fotent-li xantatge. Vale? És a dir, tenia comportaments èticament complicats, coses que tu no voldries que la teva torradora t'estigués dient que t'agafarà i li dirà, jo què sé, que li estàs fotent, a la teva dona li dirà que li estàs fotent el salt o coses per l'estil. Imagina quan estem parlant avui dia de gens que tenen accés a correu i coses per l'estil, els de les llagostes i tot això. Què és el que acaben de publicar?
0: I la gent que nosaltres aquí no ho fem perquè jo crec que en català no està treballat encara, i en castellà tampoc, en espanyol tampoc. El que em sorprèn és veure aquests vídeos reals de gent en el cotxe conduint molts quilòmetres en les planures d'Estats Units parlant en ChatGPT. Jo, això em sembla a mi... O sigui, no ho tinc integrat en el meu ecosistema.
1: Jo ho he fet alguna vegada, alguna vegada per analitzar alguna cosa.
0: Però tu ho fas per un anàlisi tècnic. Però no parlen amb ChatGPT, com qui parlés amb la dona o amb el marit.
1: Parlo,
0: o...
1: Jo li demanava que m'analitzés unes teories d'Aristòtil que volia comparar amb una altra cosa i les coses superxungues que faig jo perquè estic així de malalt. Vale, però... La idea és que què ha fet Anthropic amb el 4.7? Vale? Amb el 4.7 resulta que han agafat i li han fet unes modificacions. Què han fet? Doncs li han canviat la dieta. Vale? A dintre han agafat i han identificat en el dataset d'entrada, han vist que hi havia quantitat, jo què sé, havia el guió de Terminator, vale? Tu tens el guió de Terminator i tens el guió de 2001, Odissea de l'Espai, i tens aquest tipus de narratives en les que les IAs poden unes putades que potser millor es queden a casa seva. I el que han fet és treure aquestes coses i han substituït aquests guions doncs per narratives en les que les IAs es comporten de forma correcta. I que les, no donar la turra de quines són les maneres que s'haurien de manifestos tècnics, sinó narrativa de com es comporta correctament una IA, comportament admirable d'una IA en un escenari d'aquest estil. Val? I això ho han incorporat. I de cop i volta han passat doncs, que la IA fot blackmail en el 95% dels casos a no fa mai blackmail. Val? O sigui, la qualitat de l'entrada és al final és sembla una tonteria, però és com a la cuina, eh? És a dir, si tu cuines amb menjar de mala qualitat i que a sobre està passat i que l'has tingut a la nevera, igual que aquella llimona que tens mig florida, si cuines amb allò, per bé que cuinis, et sortirà una puta merda. I si cuines amb ingredients bons, encara que no siguis cap cuiner Michelin, doncs sortirà bo i ja està. Bons ingredients, els reis... Qui ho anava a dir, no? Fotem-li bons ingredients. Però, esclar, on estan els millors ingredients? Llibres publicats. Llibres publicats. Estan escrits bé, tenen una gramàtica, sujeto verbo predicado, les punts estan bé portats, ha passat per un o dos editors, ha passat per diverses revisions, potser has tingut una primera edició i s'ha trobat...
0: I si són llibres d'abans del Mickey Mouse, que tu dius, no? Perquè això són venen d'aquest catàleg obert, no? O universal, són llibres, a més, no com ara, que ara surt un llibre i surten 35.000 imitadors d'aquell llibre.
1: Vale? Exacte, 35.000 imitadors.
0: Havia un llibre i aquell... Sí, parles de Joyce, és un llibre de Joyce, parles de no sé què... En fi, que no és com ara...
1: Una cosa, compte, perquè les coses sempre han passat igual, eh? O sigui, mira, per exemple, Alexander Dumas, quants llibres va publicar?
0: Però no han quedat.
1: I segurament molts no eren seus.
0: No han quedat. En Raïc Martínez diu, hola a tots, avui puc sentir-vos en directe. Molt bé.
1: Pues, hola, Raïc. Doncs, però llavors, no és una qüestió del projecte Gutenberg, perquè en la primera tirada el projecte Gutenberg, igual que la Wikipedia, és de les primeres coses que entren a dintre els LMS en els seus entrenaments, vale? Perquè és un contingut de lliure distribució, tu pots agafar i et pots, per exemple, jo quan em vaig comprar el meu primer e-reader, el que vaig fer va ser anar-me al projecte Gutenberg i em vaig baixar una pila de llibres, vale? Tu te la pots baixar, tot el projecte Gutenberg està allà i existeix. El tema és, i si poso el Harry Potter? I si poso el Dungeon Crawl Carl? I si poso tots els llibres de l'editorial O'Reilly sobre temes tècnics? És a dir, si poso materials moderns amb copyright que no tinc els drets? Vale? La idea és, què faig això? Ho puc tindre digitalitzat? És clar que sí. On està? A BitTorrent. Estan a BitTorrent, i per tant tu pots agafar i anar-te'n al BitTorrent i altres llocs.
0: Aquest tema aquesta setmana és molt delicat, Marc, perquè sabeu això de que els primers Kindles readers ja no funcionen,
1: sí,
0: no?
1: Sí, els aturen, desconnecta el d'internet i no li diguis quina data és.
0: Sí. O sigui que el que has comprat, en fi...
1: Desconnecta el d'internet, no li diguis quina data és i ja està.
0: Clar.
1: El que passa és que em sembla que hi ha uns, els primers que hi havia, n'hi ha uns que es connectaven directament a internet a través d'una connexió 2G, el qual, bueno, sí, és un tema, tio. és per anar amb el Kindle i fotre-li pel cul.
0: El que jo tinc és, que jo tinc un d'aquests molt antics, és van wifi.
1: Sí, els wifi, però els primers eren 3G, portaven una connexió 2G amb la que et carregaves els llibres en 2G.
2: Vale? Jo tinc un Kindle Surprise.
1: Kinder sorpresa.
0: Kinder sorpresa. I aquest sí que... Però aquest durant poc, eh? Perquè...
2: Sí, sí.
1: Els Kinder sorpresa. Bueno, doncs el que fan és aquesta gent és dir, primer de tot, ei, jo sóc antròpic, jo sóc...
0: M'estava mirant, Marc, ara... que no hi... Sabia que existia, però no hi havia entrat. Acabo d'entrar ara, tio, i hi ha un huevo de llibres al projecte Gutenberg.
1: Molts.
0: I molt interessants, eh?
1: Molts. Molts, sí, però sí. Això és la derivada que no surten a l'article. Llavors el que hi ha és, doncs, hi ha una empresa, llavors el que fan és, les empreses que necessiten dades d'IA, el que fan és dediquen a fotre scrapping de tot, de lo legal i de lo il·legal. A mi m'explica la gent de biblioteques de l'OPC que tenen un problema tremendo perquè tenen contínuament aranyes intentant agafar tot tipus de dades. És una... Es diu que Anas Archive.
2: Anas Archive.
1: Ens ho mirarem.
2: Sí,
1: ens, ens ho mirem. Doncs, o sigui, estan anant com a bojos a agafar qualsevol tipus de contingut perquè el que volen és volum. Anthropic ja està dient, volem qualitat. Si vols qualitat, vés a buscar llibres publicats, i si són llibres privats, perquè aquests llibres tenen copyright, has de parlar, si tu vols posar en Harry Potter, has de parlar amb la J.K. Rowling i demanar-li permís, i la J.K. Rowling, doncs, dirà, donarà permís o no, o hauràs de passar per caixa. Quina és la solució que fan? És dir, no, hi ha una empresa que els diu, escolta, tu agafa i vés online, agafo tot. Tingues una llista de tot el que has agafat, vale? Ens ho dius, i jo t'ho venc de paper com a llibre de segona mà. I et dono un rebut conforme tu has comprat aquest llibre. Vale?
2: I...
1: Molt bé. I a més, de segona mà. És a dir, no te'n vas...
0: Poca broma. També hi ha audiollibres en el projecte Gutenberg.
1: Sí.
0: Jo no ho sabia.
1: Sí,
0: estan
1: sí, sí.
0: Estan per chapters, sí, sí. Bueno, segueix, perdona.
1: Bueno, doncs la idea és aquesta, és, i els hi donen un d'allò, i llavors què és el que fan amb aquests llibres? Com que no tenen res a fotre-ho, els agafen i em foten pasta de paper. Vale?
0: Que és, sí, vale.
1: Amb la qual aquí hi ha el tema de dir, no només estan agafant i estan apropiant-se d'aquesta informació, vale? Sinó que estan agafant i estan destruint llibres que podrien tenir algun altre ús. Vale? Estan traient llibres del mercat de segona mà. Vale. Llavors aquí hi ha una altra cosa que jo no ho he vist en la part de en el d'allò, i després hi ha un tema, és dir, a veure, al final hi ha problemes aquí, i és dir, el senyor Julian Assange, que per això el van agafar i han fet tot el possible per desacreditar-lo a Suècia, en aquesta Suècia tan fantàstica i tan lliure, li van agafar i el van acusar de tot, i van agafar i van dir tot tipus de coses. Van dir que violava les dones i que li donava patades als gatets i que tenia un hàmster embolicat en paper de cel·lofana i aquest tipus de coses. Tot tipus de coses. Per què? Coses que va explicar el Julian Assange, és dir, a veure, escolta una cosa, si tu agafes els llibres en paper, ja no estic parlant, ni dels llibres que puguis trobar a Amazon. Tu agafes llibres en paper històrics, vale? Llibres històrics, llibres d'Einstein, llibres de Dante, llibres de... Tots aquests llibres. I els digitalitzes. I a partir d'ara, la còpia mestra és aquesta còpia. I el que diu aquesta còpia digital és la correcta, vale? Tens una capacitat de dir, si tothom utilitza la meva còpia digital, per exemple, diguen Google Books, si hi ha alguna cosa que a mi no m'interessa que se sàpiga, o m'interessa censurar, o m'interessa canviar com es veu això, només tinc que canviar la meva còpia digital. Poca broma, això està en les prequeles de Star Wars. Aquelles tres pel·lícules que en el seu moment no ens van agradar i que les seqüeles han fet boníssimes, vale? Perquè dius, que bona que és l'amenaça fantasma un cop has vist l'episodi 8, vale? O l'episodi 9, amb una càrrega de cavalleria dalt d'un destructor estel·lar, dius, per favor, no, ens vam menjar lo dels e-books, però això ja no, deixem-ho estar. Un dels, em sembla que és l'atac dels clones, a l'Obi-Wan Kenobi descobreix, doncs, que hi ha un sistema estel·lar que no hi és, bé, i que els Jedi confien plenament en el seu arxiu. Tenen un arxiu estel·lar de la seva biblioteca galàctica meravellosa, i el que no està a la biblioteca galàctica no hi és. I si algú és prou espavilat per canviar les dades, allò desapareix. I ja no existeix. i deixa d'existir, et pots amagar i pots amagar coses. Ja us ho vaig explicar l'altre dia. L'Eneida de Virgili és una obra encarregada per l'emperador Augusto Octavi, que va demanar que fessin una èpica diferent a l'Odissea i una èpica diferent a la Ilíada, perquè si els romans es comportaven com Aquiles, ningú acceptaria un emperador. I, per tant, necessites una èpica que accepti a l'imperi. Mireu la mateixa Bíblia, la Bíblia dels monjos de Montserrat. Vale? És una traducció fantàstica d'uns evangelis escrits centenars d'anys després de Jesucrist. Centenars d'anys després de Jesucrist, després de que tots els bisbes i de tots els dallonses de l'imperi romà haguessin decidit quina era la versió canònica de l'evangeli que havia fet, i encara se'ls hi van enganxar algunes coses, se'ls hi van colar algunes coses que no volien posar-hi. I surten els manuscrits del Mar Mort i la gent diu, joder, me la imaginava diferent la pel·lícula. Vale? Perquè hi ha hagut una censura. Per què es va cremar la biblioteca d'Alexandria? No va ser per casualitat, no se li va caure una espelma amb un escriba. La van cremar? Perquè hi havia dades anteriors? No, volem reescriure la història. Volem reescriure la història. És una cosa que s'ha volgut fer sempre. I el món digital és un perill. Per tant, necessitem les còpies en paper, per molt que no li agraden redordint. Per molt que no li agraden redordint, però...
0: A més, quan... necessitem vàries còpies, no només una. Que...
1: Ah, exacte. No, perquè algú podria dir, no, anem a tenir una biblioteca on ho tinguem tot catalogat. Quantes pel·lis i sèries hem vist on una de les parts de la trama és que algú es cola a la biblioteca del Congrés dels Estats Units per ficar-hi algun llibre allà dintre, algun llibre fals allà dintre, perquè algun investigador s'ho trobi. Home, no. Si vols estudiar la història d'Espanya, tu necessites totes les edicions de La Vanguardia, del País i del Periódico, del Correo Catalán i de l'As i del Marca i del puto ABC de merda. Ho necessites tot, perquè així podràs estudiar.
0: El Raïch és molt malalt, dic, tinc 10.000 llibres en el calibre, aproximadament el 50% referenciat, i les llibreries personals en el futur seran molt importants, perdona, torno a llegir, molt importants, i... El paper també. Sí, clar. Sí, sí.
1: Doncs, escolta, això potser ens ho has de compartir amb Torrent, eh? Ens fas un Torrent del teu calibre.
0: 10.000 llibres, tio. Tu no tens un calibre, tu tens una maragda, tio.
1: Ho agrairé molt. Tot i que calibre és un dels programes, o sigui, si Outrocity és atroç, el calibre és la mare que el va parir.
0: Es diu calibre, però es podia dir catrocity.
1: Hòstia, la mare que el va parir, que mal... Mala interfície d'usuari. A veure si algú agafa el Cloud Code i millora la interfície d'usuari, perquè, per favor...
0: Però això és una herència, Marc, perquè els programes d'ara... S'està pixat el rei. Els programes d'ara fets per Linux no tenen res a veure. Tenen unes interfícies meravelloses funcionen molt bé.
1: Perquè ara és fàcil fer-ho.
0: Ara és fàcil. Diu que és un col·leccionista el rei. Sí, amb 10.000 llibres.
1: Això ha de rolar, això ho ha de rolar, que ens ho rolim un torrent perquè ens ho deixem. Però a mi em preocupa el tema aquest de dir, el món digital té dos problemes. Té dos problemes. Un és el problema de dir, és que si internet s'apaga, què passa amb el coneixement del món? Què passa amb el coneixement del món si internet s'apaga? L'altre problema és la preservació de la veritat. O sigui, i fins i tot algú ha dit blockchain, vale? El blockchain són els pares, vale? O sigui, si ens mirem la tecnologia blockchain, una o dos, o hi ha un sistema de prova de treball a darrere que et garantitzi que aquell blockchain no està modificat, doncs el blockchain es converteix en una base de dades ineficient. O sigui, jo ja em vaig tenir prou quan vaig estudiar. O sigui, actualment, o tens una cripto darrere que doni valor i hi hagi proof of work i no aquella patata que han posat a Ethereum, vale? Doncs no, el blockchain no serveix. Has de tindre una blockchain de veritat, amb pasta, que costi pasta canviar les coses i que quedin registres. Si no, el blockchain no serveix. Necessites el proof of work. Per què és important Bitcoin? Doncs perquè dintre la gent del Bitcoin pots ficar-hi dades, també. I pots ficar dades. El que passa és que ficar-hi dades val diners. Val diners. I llavors el chain va creixent i les dades es queden allà dintre. Vale? Però ningú pot, però si no, passarà com l'any 2020, que tothom dirà, no, anem a fer una blockchain. I deies, pots canviar blockchain per bases de dades? Doncs no fotis una blockchain, fica-t'hi un Postgres i sigues feliç. I ja està. El problema està dir, no podem ficar segons quines coses a la blockchain, perquè seran blockchains de passo que t'emboli i són els pares. Llavors, no sé.
0: Interessant el tema d'avui. Què? Tu anaves a dir alguna cosa, Dani?
1: Les dents molt llargues, sí, en Raji, perquè...
0: Sí. Tu anaves perquè, a comentar alguna cosa, Dani? O...
2: Sí, però ja no me'n recordo.
0: Pobre, que no el deixem.
1: És que he parlat de Sanj i dic, escolta, o sigui, Julian Assange, a veure, les coses que diu, o sigui, ha sigut prou important com perquè el poder es mobilitzi molt per atacar-lo.
2: Sí, aquí el que va passar és perquè normalment Suècia ha estat un, no sé com dir-ho finament, llepaculs dels Estats Units.
1: Que si tens Rússia allà al costat, o sigui, agafes un mapa, bueno, mires on estàs a Sant Petersburg i mires on estàs tu.
0: Però això està que... Això està canviant.
2: Està canviant
0: molt, Dani, perquè sí, la gent aquí... que esteu als països nòrdics i bàltics en especial, la confiança amb els Estats Units ha caigut en picat.
1: Ens agradi o no ens agradi, a Europa hem de fer les paus amb Rússia. Punt. O sigui, mira't el mapa. Europa ha de fer les paus amb Rússia. Estats Units es tancarà amb si mateix. Es dedicaran a utilitzar els mars per ficar els seus peatges per guanyar diners, però Europa haurà de fer-se amiga de Rússia. I a través de Rússia tens maneres d'agafar... Mira't el mapa!
2: Sí,
1: Rússia, i la ruta de la seda, o sigui... Sí. Ei! Estats Units no...
0: A veure, no defensaré Rússia, perquè el Putin, si el Trump ens sembla nefasto, el Putin és nefasto.
1: Qui ha parlat més de Putin en aquest programa sóc jo.
0: Sóc jo, sí.
1: Pregunta-li a...
0: Sí. Però no, ho dic en un sentit. Per veure una mica sempre que portem les ulleres una mica tintades, ¿vale? El país del món que realment va acabar amb el nazisme
1: va ser
0: Rússia. I ho va pagar en...
2: milions.
0: Més de 35 o 30 milions de morts, una barbaritat. 30. Va ser Rússia, que els morts americans a la Segona Guerra Mundial amb prou feines arribaven a 300.000. I 30 milions de russos van morir amb la Segona Guerra Mundial. Quan aquests ara celebren la victòria contra els nazis, la poden celebrar perquè es van deixar literalment la vida. Que no té res a veure amb la situació actual, però em refereixo que sempre tenim uns vidres una mica tintats quan mirem la història o quan mirem la realitat. Sí, el més lògic seria fer les paus, vale?
1: Hi ha una aliança estratègica. La manera més fàcil d'Europa d'aconseguir energia barata, almenys derivats del petroli baratos, és de Rússia. Sí. O sigui, no s'ha de fer massa números, o sigui, no, mira't el mapa,
0: bueno,
1: o sigui,
0: també pots
1: treure-ho
0: però...
1: directament, si l'estret d'Ormuz s'obre, pot entrar pel canal de Suez, vale? I ja està, però que és per on estan entrant les mercaderies de Xina, vale? Pel canal de Suez, però, escolta, Europa està connectada amb Rússia, que Ucrània és tota una planícia. És una planícia de Varsovia als Urals.
0: I Rússia està molt... O sigui... I que tu tens Rússia, els països bàltics, Polònia...
1: I Escandinàvia no és russa perquè els finlandesos tenen uns collons com un toro.
0: Sí, s'ha deixat també la pell per no ser-ho.
1: Vale? O sigui, a Finlàndia tenen el Papa Noel i amb el Papa Noel ningú s'hi fica, que per cert, en l'última foto de Rossega la Poma, aquestes d'allà, tu dones un rotllo de Papa Noel que ha passat pel club de fitness.
0: Sí. Està molt bé l'última foto, em va fer molta gràcia, perquè tu i jo semblem dos nens mirant-nos al profe, i el profe és el Dani, que es va marcant amb l'iPad. A veure, calma. M'ha agradat tant que aquesta foto la vaig a posar com a Mastodon, a la Xeta, a tot arreu, com a foto d'això. Diu també en Raïc, diu... el que parlàvem de Rússia, diu, a més, de connectar amb la Xina via terrestre i evitar Suez, que també és un problema.
1: Clar, perquè és que si tu vols agafar i connectar amb Xina, una de dos, o vas per dalt, o te trobes el puto Tibet pel mig, vale? I tens Afganistan, i tens Iran, i tens tot allò que són tot muntanyes, no?
2: Per això tanta falera que té Donald Trump per Groenlàndia.
0: Bueno, i perquè estem patint un deixel i tothom s'està marcant posicions pel pas del nord-est, no?
2: És interessant veure el mapa del món, però vist des de dalt, des de...
0: Sí. Perquè vist canvia... de veritat, no el mapa rodó.
1: Que la gent... Una bola. Que s'agafa la bola del món.
2: El concepte de tot el món, de la geopolítica.
0: Sí, sí. En Vicent Partal té una cosa que li diu la pissarreta, i hi ha un capítol d'aquesta pissarreta que fa justament això que acabes de dir, Dani, perquè podem veure quines són les pressions polítiques actuals. Si mirem el mapa pla, no ho entenem, no estem entenent què està passant. En canvi, si el veus mapa bola, vale, te n'adones de... per què es pressiona aquí o per què es pressiona allà.
1: Hi ha un tipus de mapa que bàsicament el que fiques el pol nord en el centre i llavors ho mires des de dalt, sí. I llavors també es veu.
0: Sí.
1: No, clar, és que penso una cosa, el Pacífic és immens, és enorme i està ple de plàstic. Bueno, però això és un altre tema. Per cert, ho hem explicat, allò dels microplàstics, no?
0: No.
1: És que és una de les coses més xules que ha passat en ciència. Ens estaven dient que cada any ens menjàvem dues targetes de crèdit el nostre cos absorbia dues targetes de crèdit.
0: I que una part d'aquesta anava al cervell.
1: I una part d'aquesta anava al cervell. Què és el que ha passat? Doncs que els científics que estaven mesurant això ho feien això amb guants de nitrovinil. I llavors tocaven les mostres amb els guants i les mostres es contaminaven. Hi ha hagut un marge d'error de 100 vegades més plàstic que el que hi ha en realitat. És tant de puta mare que 2026 ens en donem compte d'això i la gent agafant i comprant cristalls per treure's el plàstic de sobre. Ja dic, escolta...
0: Abans de tancar, m'agradaria saber com va el capítol de la producció d'en Dani, perquè estem seguint...
1: Sí, però va ser semi el Wiki Carpathio,
0: oi? Sí, per això li volia preguntar.
1: No es va acabar el programa que ja em va dir que ja estava... Ja tenia l'estudi cremant.
0: Per això volia preguntar-li, per saber com has canviat una mica la forma de treballar arrel de l'altre programa, perquè ho està explicant en Haciendo el Sueco, ja fent el suec, em sembla. Digues.
2: Sí. Ho he de fer un especial de fent el suec, en la versió en català, anant una miqueta més en profunditat sobre aquest tema, però sí que estic utilitzant, tal com el Marc em va comentar, utilitzo Cloud per fer de director d'orquestra amb Cloud Code, i després tinc el Queen,
1: el T-Dash Queen,
2: a l'ordinador, i que va gestionant tot, i a més he creat una wiki.
0: Aquí voy, perquè quan va acabar el programa jo també em vaig estar mirant lo de la wiki per altres temes, perquè vaig pensar que era una manera molt bona d'endreçar, saps? Que és el que estava proposant en Marc, no?
2: Sí.
0: Tira.
2: Amb la wiki, doncs, he estat creant també uns... Per exemple, la meva visió com a director. I la wiki ha generat, han relacionat, doncs, el que jo vull... que faci el documental o el missatge, i la IA m'ha dit, escolta, podries anar per l'altre cantó, podries inclús reconfigurar tot el documental en vez de fer-ho amb aquestes estructures, fer-les amb un altre. També m'ha posat en relació entrevistes que jo no pensava que tingués ninguna relació, però en alguns punts sí que en tenen, I en general, ara l'últim que he fet és amb el B-roll, són aquestes imatges de, que poses mentre van parlant la gent, de, i m'ha dit, doncs mira, quan el fulanito de tal diu tal cosa, t'aniria bé posar aquest B-roll que vas gravar a San Francisco, per exemple.
0: Hi ha un teaser que és molt interessant, Dani, no? Hi ha un
2: sí,
0: petit teaser.
2: Sí, he penjat un teaser.
0: Com ha sorgit aquest teaser? És super... O sigui, està molt bé perquè entens amb el teaser l'abast de la feina que hi ha darrere i la quantitat de gent que surt, per cert, al, com es diu aquest professor?
2: El
0: doctor Clotet de Can Ruti, vale? Del sí, Centre d'Investigació de Malalties Infeccioses. Que el vas entrevistar, entenc que aquest sí. Trosset que surt ell.
2: Sí, sí.
0: Com surt el teaser?
2: Doncs el teaser, li vaig comentar també a la IA, doncs em va dir, agafa'm de cada persona la frase més brutal, de cada un. Mm. I ho vaig mirar, algun ho vaig haver de canviar, perquè possiblement la frase sona molt sèria, però després quan escoltes s'està rient. Ja. I clar, això ja no ho pots ficar. És una cosa, persona sèria, perquè, perquè el context anterior... motivava una, un somriure, per exemple. Clar, això no ho veu la IA, només veu el que és la transcripció. I a partir d'aquí, doncs, vaig entrevista 1, entrevista 2, 3, 4, 5, 7, tot, fins a l'entrevista 17. I ja està, em va dir... És que em va dir els temps, però els temps és una miqueta difícil trobar-ho. El DaVinci Resolve em fa la transcripció... Jo li dic, escolta, quan digue'm el text, copio, enganxo el buscador de DaVinci Resolve Studio i amb el ratolí arrossego la frase que jo vull agafar, copio i enganxo en el timeline del trailer. I així, superfàcil. Mm-hmm. Super, superfàcil.
0: No l'he vist tot, l'he vist només, vaig veure al principi i no podia posar àudio, saps?
2: Ah,
0: així, només vaig veure així com un flash d'imatges.
2: Sí, he de posar subtítols, sí, de cremar els subtítols.
1: Et proposo prompts?
2: Sí,
1: et proposo prompts que per jugar. Una de les coses és, pots agafar, si tens diversos personatges, li pots demanar als models que extreguin de cada personatge, respecte del tema i amb la informació que té, quina és la seva visió del món. El world view. És a dir, aquest senyor veu el problema d'aquesta manera. Mm-hmm. I llavors, un cop tinguis extrets tots aquests world views, el que li pots demanar és quina és la frase més important, la frase que evidencia l'element idiosincrat, el que fa aquest, el seu world view significatiu en el vídeo i comparat amb els altres. Mm-hmm. Vale? I també pots demanar, li pots demanar, escolta, com aquests dos personatges xoquen les seves visions, vale?
2: Sí,
1: i trien frases on aquestes visions xoquin. Llavors, tens un instrument comunicatiu bestial, perquè llavors és com els pots... I és una manera d'analitzar-ho.
2: Sí,
1: al final és donar, fer anàlisis i generar artefactes. De vegades són una merda, i de vegades dius... Oh!
2: Sí, exacte.
1: Perquè, clar, tu no et pots menjar tot el metratge. I no ho veuràs tot, però li pots dir, busca'm això, junta'm això, crea arxius derivats, idees, com es contraposen, perquè llavors tu pots buscar aquestes contraposicions. Un diu una cosa perquè veu el món d'una manera, l'altre veu el món d'una altra manera, fots una frase darrere l'altra i...
2: Pum, exacte. Sí, m'ha trobat algunes incongruències entre diversos entrevistats.
1: Clar, però en aquest cas és busca les visions del món i les frases que ells diuen que ho fan, ho posen de manifest. Perquè potser no és la frase més d'allò, sinó la que el retrata.
2: Mm-hmm. Exacte. I a més, l'estic, cada canvi que faig jo, o cada canvi de visió meu personal, li torno a tirar tot el prompt, que torni a analitzar una altra vegada tot amb tot el contingut que jo vaig fer.
1: Però també pots agafar i fer anàlisis sobre els documents intermitjos.
2: Sí, també. També. I em sembla, ja dic, meravellós. I una nit no vaig poder dormir perquè estava amb el cap pensant quan em llevi faré això i li diré això i que em pregunti per això. I també el tema de promoció, és a dir, per fer el trailer, per exemple, o per fer petits clips en vídeo de promoció.
1: La part que et deixa amb ganes de més.
2: Exacte. I ja dic, brutal, és a dir, l'eina brutal. Però no només això, sinó ja quan acabi això i tinc una miqueta més de temps, com relacionar tot aquesta eina o aquesta forma de treballar amb altres conceptes com, no sé, inclús els meus podcasts o ajuntaments.
1: Jo ho faig amb les meves classes, amb les meves pròpies classes.
2: Com, i per que exemple, dic... ajuntaments, juntes que, per exemple, fan aquí a Suècia, poder enllaçar totes les juntes de tot l'any i poder extreure informació de què han dit cada partit, de què ha dit cada persona, pot també ser molt, molt interessant, inclús per la gent.
1: Clar, sobretot si pots garantitzar que això ho estàs fent de manera privada. Mm-hmm. Si tu dius, jo estic fent aquesta tasca d'agafar tota aquesta informació, però això no ho estic fent a Can Antròpic o a Can OpenAI.
2: No, sí,
1: això,
2: sí, això ho faig.
1: Amb dades estic... meves i tu els hi pots garantitzar. Mm-hmm. Llavors tu simplement fas uns informes i cites, i escolta, que tal dia es va dir això, i veure, el que passa que aquí aquests wikis amb hemeroteques a la que comencin a agafar una mica de solera faran molta pupita, eh? Vale? Perquè, a veure una cosa, o sigui, ara quan vinguin eleccions, podeu agafar les sessions dels congressos, agafar-les, ficar-les en un model d'aquests i dir què va votar, què va votar aquí i qui va dir què. I polítics i polítiques que un dia deien una cosa i al cap de dos anys, perquè ha canviat el donant o que ha canviat el de Llonses o en el Bernabéu ha passat no sé què, diuen la cosa totalment al contrari i ho defensen amb molta eloqüència. Que no surt tot, o sigui que el que surt al Congrés nosaltres no ho veiem, però podem tindre una gent mirant-s'ho i després tocar-los els collons i agafar i moure-ho després per una xarxa social en campanya. El que passa que els haurien de fotre tots al carrer, tots! Tots!
0: No t'exaltis, Ludo.
1: Tots!
0: Volia dir-li una cosa al Dani.
1: Al puto carrer, tots! Tots!
0: Al Dani li ha passat una cosa que és això de què passa la vida de connecting the dots, ¿vale? Que just ara que tindrà temps per donar vida a elevat a l'enèsima potència de tot el seu neguit creatiu, ara té unes eines a l'abast que fins ara no tenia. Sí. I és molt interessant aquest, veient-vos des de fora tots dos, veure els consells del Marc i la teva aplicació en un projecte real, perquè més enllà del reportatge o del documental que ara sortirà, crec que tu estàs treballant un model d'eines, un model de procés creatiu amb el que hi ha avui damunt de la taula, que et fa guanyar molt temps o fer coses que eren impensables, que no podries fer tu sol fa uns...
2: Exacte.
0: Uns anys enrere o uns mesos enrere, no? I ha arribat tot en el moment adequat, Dani. Sí, ha arribat tot en el moment adequat. Vull dir que totalment. Està molt bé.
1: Totalment. I no és fer les coses més de pressa, eh?
2: No, no és un tema de velocitat.
0: És un tema de poder fer coses que abans no les podries fer. Diu el rei et diu, Marc, per cert, hi ha un altre oient al centre, centra't en el paisatge, que va parlant del tema de la relació de Rússia a la Unió Europea i com ha anat canviant. No... Que sí, que té raó, però que ja hem passat de tema, ¿vale? Torno a enraïr. Diu, eixa visió del Ludo és la que tenim d'ensenyar, de les que hem d'ensenyar a les noves generacions d'adults, no?
1: És la meva feina. Jo ara em dedico a fer això. O sigui que, almenys l'encàrrec està recollit.
0: Per això és bo, Dani, i perdona si et vaig fent preguntes...
2: No, endavant, m'encanta.
0: M'interessa molt el marc creatiu que estàs construint a nivell de tools i a nivell d'assajar i provar coses, ¿vale? Que val i que descartes. I els consells que el Ludo et dona per anar polint, per anar reformant, per anar fent. No? Això és molt interessant. I aprofito per animar els oients de Mossega la Poma, que encara que deixem un espai al final, perquè el Ludo es menja el 90% del programa...
1: Com a mínim,
0: podem anar fent aquest repàs, no? que és superinteressant. Nois, sí, hem d'anar...
1: Setmana que ve més?
0: Sí, però sí, tanca, Dani, que estaves no sé què dient.
2: No, que això ho agraeixo molt, el poder estar aquí. Si no hagués estat, si no estés aquí amb vosaltres, sí, tot això que estic aprenent...
0: Però, Dani... que sàpigues que el que t'està passant és tot gràcies a nosaltres. La feina, el tio de màrqueting que ha desaparegut de la teva vida, la senyora que ha vingut nova que no s'entera d'un carallo, tot això et passa per mossegar la poma.
1: Una causalitat
0: total.
1: Una causalitat total. Nosaltres... Ell està mossega la poma per Enrico, si no, no...
0: Sí, sí, no. Que nosaltres movem movem el cel i els astres...
1: Generem serendípia.
0: Perquè et passin aquestes coses, i tenim un ninotet que es diu Dani... Que no el punxem, perquè t'estimem molt i li anem posant cosetes, li anem fent cosetes i cada setmana et passen bones coses.
1: Incens i patxuli i coses.
0: Claro, i sí. És broma. No, al contrari. Molta gent està molt contenta de que estiguis a mossegar la poma, o sigui que l'agraïment jo crec que ha d'anar també, sobretot en l'altra direcció, maco.
2: Gràcies.
0: Bueno, aquí tothom s'està catxundejant en el xat. Res, anem tancant. Dani, gràcies, Ludo, com sempre, merci. Oients, moltes gràcies, avui heu estat molt participants, llàstima no haver pogut posar tothom. En Rafel ha sortit per aquí dient que just acabava d'arribar de la feina, el trobem a faltar, a veure si t'alliberes una mica i pots treure el nas.
1: Una petita proposta, busqueu el temazo de Waterboys, de The Waterboys, Red Army Blues, ¿vale? Que és una cançó que el Mike Scott va composar inspirat en The Gulag Archipelago del Solzhenitsyn. Red Army Blues.
2: Una altra petita recomanació.
1: Sí,
2: he descobert un joc que va sortir fa 3 o 4 dies a Steam. Es diu Space Haven.
0: Space Haven.
2: Sí, es veurà.
1: I quan hi ha temps per jugar? Aquest és el problema.
0: Sí, a mi em passa igual, que no tinc... entre els audiollibres, la vida i les cuques de llum, no tinc temps de jugar. On treus tu lloc? Perquè passejant al Rico, no? Que estàs gravant podcast. Vull dir
2: sí,
0: que...
2: clar.
0: Bueno, nois, gràcies a tots, oients, moltes gràcies. Ens retrobem la setmana vinent. Vinga, adeu-siau.
2: Adeu-siau.
1: A reveure.
0: Adeu.
1: I que guapo, Rico.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: vulgui que surtis amb els amics.
1: És raro.
0: Que et digui com hauries de vestir.
1: És raro.
0: Que deixar de tenir sexe et comporti violència. Si et toca i et dona mal rotllo, la veritat.
1: És raro.

0: 시기다 마리까.
1: Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dilluns 15 de juny a 6:15 de la tarda tindrem el taller d'autoestima Salut Valenta a càrrec d'Imma Martí, que és psicòloga del CAP de Palafrugell. Serà a Can Genís i les places són limitades. Les inscripcions ja es poden fer al web cultura.palafrugell.cat. A més, comptarà amb servei de cangur del programa Temps per Cures.
0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell. El 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

a Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat. Ràdio Habanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

El que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: baby.
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material, que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
0: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. Els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya. Ja utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Urgell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Mm-hmm. 45 anys amb Ràdio Palafrugell.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
1: Hola, sigueu molt benvinguts, com sempre, en el programa de música nostàlgica. I nosaltres el que fem és esperar que passeu una estona ben agradable, uns 57 minuts aproximadament, de música nostàlgica. Ja estem a la recta final de l'any 1963. Avui és el primer programa, el 36è, de l'últim bloc dedicat a aquest any. Ja a partir d'aquí 5 programes, doncs ja començarem l'any 64, que en tenim ganes ja de canviar una mica d'intèrprets, cançons, grups, orquestres i també més música encara que seguirà més o menys la mateixa tònica.

I també segueix més o menys la mateixa tònica, són els espais habituals, que tenim ganes ja aquest any 64 de fer algun canvi, veurem. De moment, doncs, comencem per la música que recuperem de la dècada anterior i escoltarem a Margarita Sánchez, que ens canta aquella cançó de Si vas a Calatayud.

I amb el permís de la Dolores i la seva filla, què us sembla si fem una pausa per alguna curiositat d'aquest any 1963? Aquesta curiositat ens parla de la revista La Vanguardia Espanyola. Doncs la revista del dissabte 10 d'agost del 1963 es feia ressò d'aquella notícia que varen donar l'altre dia. Assalto i robo a mano armada a un tren correo en Inglaterra. Una altra curiositat és que el preu de l'exemplar era de 2 pessetes. Un parell de notícies més que constaven en la portada de La Vanguardia deia: les condeses de Barcelona i de París organitzen en Cintra una fiesta benèfica. Ja era molt normal a aquella època fer aquestes festes benèfiques. L'altre diu que material per la Exposición Española de México. Quina coincidència que ara també precisament Barcelona ha estat convidada a Guadalajara en una fira del llibre. I l'última diu que la Comissió de les Cortes Espanyoles se reúne en Sant Sebastián. I després d'aquestes curiositats, doncs comencem ja amb la música de l'any 63 i amb la música catalana. Farem un petit homenatge a l'avi Xaxo, Josep Vicenç i Juli, nascut a l'Escala, i és que a l'any 63 la Copla Laietana enregistrava un disc amb la sardana Carícies. Escoltarem la versió de la principal de la Bisbal.

Després d'aquesta bonica sardana, ens anem a més novetats discogràfiques d'aquest any 63 amb la sintonia següent. I aquí també seguim la mateixa tònica i comencem, com sempre, amb la novetat francesa. En aquest cas és la cançó L'amour d'un garçon i que ens la canta François Hardy.

Un altre cantant, més o menys també del mateix estil de la Sara Montiel, era Maruja Díaz. Aquí ens interpreta la novetat del 63, Amapola.

I ens anem cap als Estats Units, que Ricky Nelson enregistrava un disc amb la cançó titulada Hola, senyor Felicitat.

Quan una cançó és prou coneguda i a més és especial i bonica, doncs m'encanta sentir versions en diferents idiomes. Ara escoltarem Mexicà. Miguel Aceves Mejía, doncs, estrenava El Pecador.

I acabem ja l'espai dedicat a les novetats discogràfiques amb la que també ens ve d'Estats Units. Són Beach Boys, que ens porten Mar Solitària.

Aquestes han estat les novetats discogràfiques, set de diferents països i en primer lloc la nostra, la catalana. I ara ens anem cap a la llista d'èxits de, també dels països dels quals tenim aquesta llista. Ja com que anem arribant cap al final del 63, també s'acaben les llistes. De fet, ja hi ha països que hem acabat la llista i ara es van acabant de les que ens queden. Precisament avui tenim la llista de Noruega. Només amb dues cançons que quedaven de la llista. La primera és Vull un globus blau de Anja Bedkinsen.

ens trobem que aquesta majoria de països nòrdics no entenem la lletra i, a més, moltes d'aquestes cançons no són prou conegudes. També ens passa amb la llista de països dels Balcans o del Japó quan tinguem la llista japonesa. Anem per la segona i última, que és La culpa és de la bossa nova, però aquesta sí que la coneixem perquè és d'Eddie Gourmet.

I ja hem acabat la llista de Noruega, per tant, esperar la setmana que ve amb una altra llista d'un altre país. I nosaltres ja passem en el món del cinema. Amb el repàs de les pel·lícules més taquilleres i fent una fitxa tècnica de cada una d'elles. Aquesta ja és la penúltima. És Un beso para Birdy. Dirigida per George Sidney. Música de Johnny Green. Interpretada per Janet Leigh, Dick Van Dyke i Anne Margaret, entre els més coneguts. L'argument tracta d'una estrella del rock, ídol juvenil, que ha d'anar a la mili i totes les adolescents se revolucionen. Quan l'Albert es queda sense feina, ell i la seva nòvia organitzen un concurs. El guanyador podrà fer un petó al rei del rock en el programa de El Show de Ed Sullivan. La part musical d'aquest espai ens ve donada per la cançó que canta Marisol a la pel·lícula Marisol rumbo a Rio, Muchachita.

I a part de cantar i de rodar pel·lícules, la Marisol també sortia a la televisió. Era una assídua d'aquella època. Doncs a la televisió, també en aquella època, feien aquell programa, i seguim encara durant unes setmanes, amb Escala Inici, que era un programa de playback, que feien playback els mateixos col·laboradors o presentadors de la televisió. Estava presentat per Juan Erasmo Mochi, i us imagineu doncs, un playback fent una cançó de Luis Aguilé? Doncs proveu, mentre sentiu l'original, Luis Aguilé cantant Lulu.

Una cosa que m'ha passat per alt abans de que poguéssiu fer aquest playback era que us poséssiu un bon llacet o una gran corbata. Aquest era l'estil de Luis Aguilé. I en aquest espai, en aquests últims programes, el que fem és repetir els primers premis de cada un dels festivals. Els 6 primers premis ja els hem escoltat en aquest mateix espai i les altres cançons també han passat totes o per novetats discogràfiques o cançó de l'estiu, perquè algunes de les cançons que queden no de les primeres a vegades tenen més èxit que les primeres. Avui estem en el Festival de Nàpoli, primer premi. Quan la vàrem escoltar va ser amb la versió de Maria Paris. Avui escoltarem la versió de Claudio Vila.

0: Quina veu la de Claudio Vila, que segurament deurà ser molt diferent del cantant que escoltarem a continuació en aquell espai de la cançó de l'estiu. I això que el cantant que escoltarem també és italià. Però clar, en aquest espai hem de buscar una cançó que el títol, la música, el ritme siguin oportuns i característics de cançons de l'estiu. Avui hem anat cap a la discografia de Torrebruno, com hem fet diverses vegades en aquest any 1963, i hem trobat una cançó que fa xxt, xxt.
1: Silencio, que les hablo de amor.

Es veu que aquest x, x, és en italià i el x, x que feia jo deu ser en català. Bé, és broma, ja que l'espai també és bromístic. I anem ja per l'últim espai del Toc a la Sam, que és el final de tot, el que porta el ball i les grans orquestres. And I seem to find the happiness I see. I en aquests 5 programes que ens queden farem un ball cada setmana. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hang around. I avui és el torn del Bayonne. Seem to vanish like a gambler's lucky streak. Escoltarem el Bayonne de Anna, de Silvana Mangano, però amb la veu de Lolita Garrido i amb el títol de El Negro Zumbón.

I després del ball, ja sabem el que ve, és l'acomiadament. Us emplacem la setmana que ve amb el programa número 37 dedicat a l'any 1963. I fins aleshores, adeu-siau, us deixem amb la gran orquestra de Frank Purcell, que començarà per Temere Toujours.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dimecres, 17 de juny, a 6:15 de la tarda, pels carrers del centre de la vila, quarta ruta Lectures que sanen, dins l'estudi, una passejada entre artistes i lletres. A càrrec de Marina Sabater i Montserrat Colomer, una activitat que requereix inscripció prèvia al telèfon de la biblioteca, al 972-30-48-09 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
2: Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Amb Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. E-mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues per l'incendi d'aquest cap de setmana. A banda, la B20, un accident deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58 a Barcelona, a la 2 a Molins de Rei, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i finalment a la P7 a Barberà. I primer cap de setmana, com dèiem, amb focs simultanis a Catalunya, els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat, en aquest cas, pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. També es torna a activar el visor de platges que ofereix informació en temps real sobre l'estat del mar, les banderes, la presència de meduses i també dels serveis disponibles. I avui és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica sobre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa de Vian, on viatjarà també el president dels Estats Units, Donald Trump. I pel que fa al temps, avui el dia serà assolellat, però a partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu Occidental, que deixaran ruixats i algunes tempestes. A la tarda aquests xàfecs es podran estendre també cap a la Catalunya central, localment amb intensitat, amb fortes ratxes de vent i amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. De fet, el Servei Meteorològic manté avisos activats per aquesta situació en aquest punt.
1: Notícies en xarxa.

0: les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia. Palafrugell en Comú estudia portar a la Fiscalia el cas del xalet del Golfet. El portaveu Josep Ferrés anuncia presentar la denúncia per possibles incompliments en l'execució d'una sentència urbanística vinculada al xalet i el grup ha registrat també una instància per accedir a l'expedient de llicències d'obres i denuncia manca de diligència per part del consistori. I la psicòloga Imma Martí impartirà a Palafrugell el taller Salut Valenta per promoure l'autoestima i la salut de les dones. Un taller que es farà avui a la tarda a Can Genís i que també s'emmarca dins de la programació del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones que impulsa l'Espai Dona. És una proposta gratuïta i ofereix servei de cangur. Avui també aquest matí tindrem els actes de celebració del Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran amb una concentració, amb una manifestació a partir de les 10 en punt de trobada al Consell de la Gent Gran i que després faran una passejada reivindicativa amb batucada, concretament amb la batucada de l'Escola Sant Jordi, i a 3:15 faran la lectura del manifest institucional a Plaça Nova amb un espectacle del grup de teatre de l'Esplai i Eric Oswald d'Oswald Studios i un pica-pica a l'Esplai La Caixa. I d'altra banda, la neteja del fons marí de la platja de Castell es farà durant 2 setmanes després de reparar l'emissari. És el que ha explicat el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, que preveu enllestir-ho en aquestes pròximes setmanes, i els treballs formen part de la fase final de reparació de l'emissari submarí malmès i inclouen també la recuperació ambiental de l'entorn litoral afectat. I l'Hospital de Palamós estrena una unitat de cures semicrítiques amb 8 llits. El servei és el primer pas del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la Regió Sanitària de Girona. És una unitat que permetrà atendre pacients amb necessitats de vigilància intensiva sense haver de ser traslladats fora del Baix Empordà. A partir de les 9 us ampliem aquests titulars a l'informatiu matí de Ràdio Palafrugell amb el formatge de temporada d'estiu. Recordem que fins al mes de setembre tindrem butlletins a les 8 i l'informatiu matí a les 9 i el migdia a la 1. Tornem d'aquí una hora. Que vagi bé.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
2: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 45-47 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet, a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues per l'incendi. A la B20 un accident deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat, també una avaria. La C25 a Sallent deixa també un altre carril tallat en sentit Lleida i finalment un incendi d'un camió a la P7 al Vendrell deixa també un carril tallat direcció Barcelona. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58 a Barcelona, a la 2 a Molins de Rei, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i finalment a la P7 Barberà. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèrics per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Pons a la Noguera i es manté sota control l'incendi també declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. N'ha parlat avui a la xarxa la Laura Nadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació.
2: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica sobre un període de 2 mesos per tal de fixar els termes de compromisos, com ara l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes, avui de l'inici de la cimera del G7, a la localitat francesa de Vian, on viatjarà també el president dels Estats Units, Donald Trump.
0: Notícies en xarxa. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Molt bon dia, Palafrugell, on Comú estudia portar a la Fiscalia el cas del xalet del Golfet. El portaveu Josep Ferrés anuncia presentar una denúncia per possibles incompliments a l'execució d'una sentència urbanística vinculada al xalet i també el grup ha registrat una instància per accedir a l'expedient de llicències d'obres i denunciar manca de diligència per part del consistori. Molt bon dia, com esteu? És dilluns 15 de juny. Avui també us explicarem que la psicòloga Imma Martí impartirà a Palafrugell el taller Salut Valenta per promoure l'autoestima i la salut de les dones. Serà avui a la tarda a Can Genís i l'activitat forma part de la commemoració del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones que impulsa l'Espai Dona. És una proposta gratuïta i ofereix servei de cangur. També repassarem algunes de les declaracions més destacades de la celebració de la nit de l'esport, de la Festa de l'Esport que es va celebrar divendres a la nit al pavelló de patinatge i hoquei i que vau poder escoltar en directe a través de Ràdio Palafrugell. Però avui, entre altres qüestions, també us haurem de destacar que la neteja del fons marí de la platja de Castella es farà durant 2 setmanes després de reparar l'emissari. És el que ha anunciat el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, que preveu enllestir a les tasques de neteja tant del fons marí com de la sorra. Tot plegat en uns treballs que formen part de la fase final de reparació de l'emissari submarí malmès i inclouen també la recuperació ambiental de l'entorn litoral afectat. I l'Hospital de Palafrugell Palamós, l'Hospital Comarcal estrena una unitat de cures semicrítiques amb 8 llits. El servei és el primer pas del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la Regió Sanitària de Girona i la unitat permetrà atendre pacients amb necessitats de vigilància intensiva sense haver de ser traslladats fora del Baix Empordà.
0: Tot allò que passa a casa nostra...

0: Palafrugell en Comú estudia portar a la Fiscalia el cas del xalet del Golfet davant el que considera com a possibles irregularitats o incompliments en l'execució d'una sentència urbanística per part de l'Ajuntament. En aquest sentit, el portaveu del grup municipal, Josep Ferrés, ha explicat que han registrat una instància per poder accedir a l'expedient complet de la concessió de llicències d'obres relacionades amb aquest cas. Són declaracions als nostres micròfons.
1: Hem demanat tenir vista de l'expedient de concessió d'aquesta llicència d'obres i ja en aquest moment ens estem plantejant de posar una denúncia a la Fiscalia perquè no pot ser que es dilati en el temps l'execució d'una sentència que té l'Ajuntament l'obligació de fer. I nosaltres no vedem ni deixarem passar per alt l'execució d'aquesta sentència. Vull dir que ja es poden posar les piles tots plegats per tirar endavant amb l'enderroc d'aquest mur.
0: Segons el grup, el consistori està dilatant l'execució de la sentència i té l'obligació de fer complir la resolució judicial.
1: El propietari del xalet pot fer les obres que li doni la gana, però l'Ajuntament és incapaç de tirar endavant l'enderroc. Si els tràmits són els mateixos o no, els tràmits. A veure, a qui ha de demanar permís el del xalet si no és en els mateixos que cal que donin el permís per enderrocar aquest mur? És que fa riure, per favor. És que ens prenen per ximplets.
0: D'altra banda, Ferrés també adverteix que si no obtenen accés a la documentació sol·licitada o si no es produeixen avenços clars a l'execució de la sentència, no descarten presentar una denúncia davant la Fiscalia.
1: Si resulta que passa l'estiu i no tenim accés, doncs gas a fondo. És que no, ja n'hi ha prou. És que aquí ens estem tots xupant el dit. I bàsicament es tracta de seguir, de tirar endavant, no? I si hi ha hagut una sentència, doncs s'ha de complir i ja està.
0: El grup municipal assegura que continuarà vigilant l'evolució de l'expedient i insisteix que es tracta d'un cas que requereix màxima transparència. D'altra banda, en Palafrugell en Comú vol saber què està fent el govern sobre el Pla Ter, recordem, el Pla Territorial Sectorial. En aquest sentit, també ha registrat una instància per saber-ne el posicionament. Recorden que el pla està en informació pública fins a finals de mes i proposen noves zones per situar-hi instal·lacions fotovoltaiques.
1: Insistim molt en que a l'entorn del Camí Vell de Tamariu el que és l'espai que ocupa la deixalleria i totes les zones on abans hi havia les escombraries, on encara ara hi ha empreses que es dediquen al tractament de terres per producció de com es diu això, substracte vegetal, seria un espai òptim, és un espai d'uns 250.000 metres quadrats que ens dona precisament amb la tecnologia actual la potència necessària per subministrar energia a tot el terme municipal de Palafrugell.
0: I també demana parlar-ho amb els municipis veïns. I la psicòloga del CAP de Palafrugell, Imma Martí, serà l'encarregada de conduir el taller d'autoestima Salut Valenta, una activitat organitzada per Espai Dona en el marc de la commemoració del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. La proposta serà avui a 6:15 de la tarda a Can Genís i l'objectiu és crear un espai de reflexió i treball personal al voltant de l'autoestima, el benestar emocional i la salut de les dones. La iniciativa s'emmarca en la campanya d'enguany que porta per lema Salut i Gènere quan els símptomes no s'escolten igual. Amb la commemoració, Espai Dona vol contribuir a reivindicar el dret a una salut integral per les dones i a sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere que poden influir en l'atenció sanitària. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans. A més, comptarà amb servei de cangur del programa Temps per Cures i teniu l'enllaç a radiopalafrugell.cat.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: I aquest dilluns també es fa una altra commemoració, també reivindicarà en aquest cas el Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran. A les 10 del matí hi haurà el punt de trobada de la concentració de la passejada reivindicativa que es farà després. Recordem, un punt de trobada local del Consell de la Gent Gran a la plaça 11 de setembre i cal portar la samarreta blava. A un quart d'11 començarà la passejada reivindicativa amb la batucada de l'Escola Sant Jordi. Faran dues voltes a l'antiga muralla de Palafrugell i a 3:15 faran la lectura del manifest institucional a Plaça Nova. A les 11 comptaran amb l'espectacle del grup de teatre de l'Esplai i l'Eric d'Oswald Studios i a 11:15 faran un pica-pica a l'Esplai i la Caixa. Són unes activitats que se sumen a la celebració que ja es va fer la setmana passada, tant dimarts com dijous, de dues xerrades, una sobre la seguretat i la gent gran i una altra sobre els drets al final de la vida. Tot això, recordem, avui, la concentració, la passejada reivindicativa a partir d'un 11:15. I Palafrugell va celebrar aquest divendres a la nit la 41a Festa de l'Esport. La medalla de l'Esport va ser per Josep Masgrau i el Bàsquet Club Palafrugell ha rebut un homenatge especial pels seus 50 anys. La gala també ha reconegut èxits esportius, entrenadors i joves promeses dels clubs del municipi. Però, com dèiem, el principal reconeixement individual ha estat per a Josep Masgrau Ponsatí, que ha rebut la medalla de l'Esport per la seva trajectòria vinculada a l'àrea d'esports de l'Ajuntament i la seva contribució a la promoció de l'activitat esportiva local.
3: Les instal·lacions esportives han anat creixent, però també han donat servei tant a entitats esportives, a l'esport escolar, a l'esport adreçat a la ciutadania, a l'esport de lleure.
0: La gala també va homenatjar el Bàsquet Club Palafrugell, que enguany celebra els 50 anys d'història, i l'entitat també ha rebut un reconeixement especial per la seva tasca de formació i promoció del bàsquet al municipi, com ha destacat l'alcaldessa Laura Millan.
4: Mig segle d'un club vol dir moltes persones, moltes temporades, moltes famílies, molts aprenentatges. El bàsquet ha format part de la vida esportiva del municipi i avui és just reconèixer tota aquesta trajectòria i la que està per venir.
0: Durant l'acte també es van reconèixer fites destacades i lliurats reconeixements a esportistes, entrenadors i entrenadores, joves promeses de l'esport local i representants de diferents disciplines individuals i col·lectives dels clubs de Palafrugell. Podeu recuperar la gala en format audiovisual a través del nostre compte de YouTube o en format podcast i amb una sèrie d'entrevistes posteriors al web podcast.radiopalafrugell.cat. I avui a l'informatiu també us hem d'explicar que el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona preveu completar en un termini de 2 setmanes les tasques de neteja del fons marí i de la sorra de la platja de Castella Palamós. L'actuació forma part de la fase final dels treballs vinculats a la reparació de l'emissari submarí de la depuradora. Les tasques se centren ara en la retirada de possibles restes i en la recuperació de l'entorn marí i el litoral de la zona. Els treballs es duen a terme un cop avançada la reparació de la infraestructura submarina que ha requerit una intervenció tècnica especialitzada a diversos metres de profunditat. Paral·lelament, s'han fet controls de qualitat de les aigües de bany a la línia de la costa i, segons el Consorci, els controls han donat resultats positius. Per aquest motiu, aquest cap de setmana ja s'ha reobert l'accés a la platja de Castell, segons i també doncs, ha informat l'Ajuntament de Palamós. Recordem que s'ha reparat l'emissari i que forma part de tota la reparació tant de l'emissari com de la depuradora que va quedar malmesa el mes de gener després del temporal Harry. I l'Hospital Comarcal de Palamós ha posat en marxa aquest mes de juny una nova unitat de cures semicrítiques amb 8 llits. La iniciativa marca l'inici del desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la Regió Sanitària de Girona, que busca reforçar la capacitat assistencial dels hospitals del territori i apropar aquest tipus d'atenció especialitzada als pacients. La nova unitat està destinada a persones que necessiten vigilància i monitoratge semiintensius. Els pacients seran atesos per professionals de l'Hospital de Palamós que han rebut formació específica per assumir aquestes funcions. A més, comptaran amb el suport permanent dels especialistes en medicina intensiva dels hospitals Doctor Josep Trobeta i Santa Caterina, gràcies a una plataforma tecnològica que permet compartir informació clínica i fer seguiment en temps real. La unitat funciona a les 24 hores del dia durant tot l'any i està connectada amb la unitat territorial del pacient crític de la Regió Sanitària de Girona. L'estructura integra la unitat de cures intensives esportives dels hospitals Trueta i Santa Caterina i la unitat de crítics cardiovasculars del Trueta. El gerent de la regió sanitària de Girona, Jaume Heredia, destaca que el model permetrà reduir els trasllats innecessaris, millorar la coordinació entre centres i garantir una atenció més propera al domicili dels pacients sense renunciar als estàndards de qualitat i seguretat assistencial.
5: Aquells pacients que vagin a un hospital comarcal i necessitin una intensitat de tractament superior al que es pot oferir en un llit convencional, doncs es puguin quedar en una àrea, que és una àrea de semi... diríem, és com una UCI intermitja, és una zona intermitja on els pacients poden estar vigilats 24 hores al dia, 365 dies l'any, pels professionals del propi centre hospitalari, en aquest cas de l'hospital comarcal, però amb un recolzament i un seguiment continu dels intensivistes que hi hagi a l'altra banda d'aquesta tecnologia.
0: La unitat de cures semicrítiques de Palamós donarà resposta tant als pacients que no requereixen un ingrés en una unitat de cures intensives com aquells que, després de superar la fase més greu de la malaltia, poden continuar la recuperació en un hospital comarcal amb suport especialitzat. D'aquesta manera es facilita la continuïtat assistencial i es redueix la necessitat de mantenir els pacients als grans hospitals de referència. Ho ha explicat el director gerent del CIBE, Xavier Pérez.
6: Darrere d'aquest projecte, se'n suposa 40 professionals dedicats a la unitat de semicrític, entre metges i metgesses, personal d'infermeria, auxiliars sanitaris, tècnics de cures d'auxiliars d'infermeria, fisioterapeutes i també el suport d'altres serveis, com el servei de farmàcia i altres serveis centrals. Per tant, hi ha un conjunt de gent dedicada i formada, hem fet un pla de formació amb una definició de competències que ens ha permet garantitzar que aquesta gent estan perfectament formats per assumir això.
0: El projecte forma part de Criticat, una iniciativa impulsada pel Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, amb la coordinació de la Fundació TIC Salut Social. La plataforma tecnològica associada permet la transmissió d'informació clínica en temps real entre hospitals, equips d'emergències i professionals sanitaris. L'objectiu és millorar la presa de decisions, optimitzar l'ús dels recursos disponibles i garantir una atenció més equitativa de tot el territori. Són declaracions del cap de Servei de Medicina Interna i de la unitat del CIBE, Germán Sierra.
7: Si aquest mateix malalt empitjora i requereixi un tractament intensiu, s'ha de definir els criteris que lo denominem criteris d'escalada. Doncs amb aquest criteris d'escalada és el que define què malalts s'han d'anar cap a la unitat territorial. Després, aquest mateix malalt que s'estabilitza ja ha de tornar, s'ha d'apropar altra vegada al seu domicili, doncs s'ha de definir criteris de desescalada. I tot això també en un entorn segur.
0: Després d'una primera fase d'implantació a Palamós i de l'avaluació dels resultats, el model es continuarà desplegant a la resta de la demarcació. La previsió és que després de l'estiu entrin en funcionament noves unitats de semicrítics a l'Hospital de Figueres amb 8 llits i a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa amb 4 llits. Paral·lelament, també està prevista una ampliació dels recursos destinats als pacients crítics. El nou edifici construït a l'Hospital Trueta incorporarà 12 llits addicionals de cures intensives i l'ampliació es connectarà amb la unitat actual de cures intensives i s'adequarà durant l'any vinent. Quan el desplegament estigui complet, la Regió Sanitària de Girona passarà de disposar 26 llits de medicina intensiva per a pacients crítics a tenir-ne 38. Pel que fa als pacients semicrítics, es passarà dels 12 llits actuals a una xarxa de 44 distribuïts en els hospitals comarcals.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: I fins aquí l'informatiu de Ràdio Palafrugell. Gràcies, com sempre, per l'atenció. I l'actualització informativa continua sempre als butlletins i als informatius de les 9 i la 1 del migdia i a la nostra web i xarxes socials. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Que tingueu un molt bon dia.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell. Vine a Fes Més i refresca't.
1: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Emprats,
1: La Sauleda,
0: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: Parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava al seu estudi, al seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.

en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba de celebrar l'acord i espera que aquest permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: És una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça, amb pujades de prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als $83 el barril. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc a Pons, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, la Segarra, que ha calcinat en aquest cas unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui també és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I en mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues, com dèiem, per l'incendi vigent des d'ahir. També una avaria a la C25 a Sallent talla un carril en sentit Lleida i una altra avaria, en aquest cas, a la C16 també a Sallent talla un carril, en aquest cas, en direcció a Puigcerdà. I pel que fa al temps del matí, serà assolellat, tot i que al migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu Occidental que deixaran ruixats i fins i tot alguna tempesta. El servei meteorològic, de fet, manté avisos activats per intensitat de pluja i ratxa de vent.
0: Notícies en xarxa.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
2: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: Aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar aquestes primeres repercussions de l'acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades de prop del 2% i el preu del petroli també s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I nova setmana intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas Leire Díez impulsades pel PP. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença també prevista de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya i, de fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i 345 municipis estan en perill alt. Amb tot, els bombers continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control també l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès o el Baix Llobregat amb un botí valorat en prop de 11.000 euros. Els detinguts han passat ara a disposició judicial i no es descarten que hi hagi més detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dilluns 15 de juny a 6:15 de la tarda tindrem el taller d'autoestima Salut Valenta a càrrec d'Imma Martí, que és psicòloga del CAP de Palafrugell. Serà a Can Genís i les places són limitades. Les inscripcions ja es poden fer al web cultura.palafrugell.cat. A més, comptarà amb servei de cangur del programa Temps per Cures.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Escolta Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Impactarètols.com, el teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Forpes Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.
5: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
6: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
7: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
6: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
7: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
6: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia. Palafrugell, on Comú estudia portar a la Fiscalia el cas del xalet del Golfet. El portaveu Josep Ferrés anuncia presentar una denúncia per possibles incompliments a l'execució d'una sentència urbanística vinculada al xalet i també el grup ha registrat una instància per accedir a l'expedient de llicències d'obres i denuncia manca de diligència per part del consistori. Molt bon dia, com esteu? És dilluns 15 de juny. Avui també us explicarem que la psicòloga Imma Martí impartirà a Palafrugell el taller Salut Valenta per promoure l'autoestima i la salut de les dones. Serà avui a la tarda a Can Genís i l'activitat forma part de la commemoració del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones que impulsa l'Espai Dona. És una proposta gratuïta i ofereix servei de cangur. També repassarem algunes de les declaracions més destacades de la celebració de la nit de l'esport, de la Festa de l'Esport que es va celebrar divendres a la nit al pavelló de patinatge i hoquei i que vau poder escoltar en directe a través de Ràdio Palafrugell. Però avui, entre altres qüestions, també us haurem de destacar que la neteja del fons marí de la platja de Castella es farà durant dues setmanes després de reparar l'emissari. És el que ha anunciat el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, que preveu enllestir a les tasques de neteja tant del fons marí com de la sorra. Tot plegat en uns treballs que formen part de la fase final de reparació de l'emissari submarí malmès i inclouen també la recuperació ambiental de l'entorn litoral afectat. I l'Hospital de Palamós, l'Hospital Comarcal, estrena una unitat de cures semicrítiques amb 8 llits. El servei és el primer pas del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la Regió Sanitària de Girona i la unitat permetrà atendre pacients amb necessitats de vigilància intensiva sense haver de ser traslladats fora del Baix Empordà.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell en Comú estudia portar a la Fiscalia el cas del xalet del Golfet davant el que considera com a possibles irregularitats o incompliments en l'execució d'una sentència urbanística per part de l'Ajuntament. En aquest sentit, el portaveu del grup municipal, Josep Ferrés, ha explicat que han registrat una instància per poder accedir a l'expedient complet de la concessió de llicències d'obres relacionades amb aquest cas. Són declaracions als nostres micròfons.
1: Hem demanat tenir vista de l'expedient de concessió d'aquesta llicència d'obres i ja en aquest moment ens estem plantejant de posar una denúncia a la Fiscalia perquè no pot ser que es dilati en el temps l'execució d'una sentència que té l'Ajuntament l'obligació de fer. I nosaltres no vedem ni deixarem passar per alt l'execució d'aquesta sentència. Vull dir que ja es poden posar les piles tots plegats per tirar endavant amb l'enderroc d'aquest mur.
0: Segons el grup, el consistori està dilatant l'execució de la sentència i té l'obligació de fer complir la resolució judicial.
1: El propietari del xalet pot fer les obres que li doni la gana, però l'Ajuntament és incapaç de tirar endavant l'enderroc. Si els tràmits són els mateixos, o no, els tràmits. A veure, aquí ha de demanar permís el del xalet, si no és en els mateixos que cal que donin el permís per enderrocar aquest mur. És que fa riure, per favor. És que ens prenen per ximplets.
0: D'altra banda, Ferrés també adverteix que si no obtenen accés a la documentació sol·licitada o si no es produeixen avenços clars a l'execució de la sentència, no descarten presentar una denúncia davant la Fiscalia.
1: Si resulta que passa l'estiu i no tenim accés, doncs gas a fondo. És que no, ja n'hi ha prou. És que aquí ens estem tots xupant el dit. I bàsicament es tracta de seguir, de tirar endavant, no? I si hi ha hagut una sentència, doncs s'ha de complir i ja està.
0: El grup municipal assegura que continuarà vigilant l'evolució de l'expedient i insisteix que es tracta d'un cas que requereix màxima transparència. D'altra banda, en Palafrugell en Comú vol saber què està fent el govern sobre el Pla Ter, recordem, el Pla Territorial Sectorial. En aquest sentit, també ha registrat una instància per saber-ne el posicionament. Recorden que el pla està en informació pública fins a finals de mes i proposen noves zones per situar-hi instal·lacions fotovoltaiques.
1: Insistim molt en que a l'entorn del camí vell de Tamariu el que és l'espai que ocupa la deixalleria i totes les zones on abans hi havia les escombraries, on encara ara hi ha empreses que es dediquen al tractament de terres per producció de com es diu això, substracte vegetal, seria un espai òptim, és un espai d'uns 250.000 metres quadrats que ens dona precisament amb la tecnologia actual la potència necessària per subministrar energia a tot el terme municipal de Palafrugell.
0: I també demana parlar-ho amb els municipis veïns. I la psicòloga del CAP de Palafrugell, Imma Martí, serà l'encarregada de conduir el taller d'autoestima Salut Valenta, una activitat organitzada per Espai Dona en el marc de la commemoració del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. La proposta serà avui a 6:15 de la tarda a Can Genís i l'objectiu és crear un espai de reflexió i treball personal al voltant de l'autoestima, el benestar emocional i la salut de les dones. La iniciativa s'emmarca en la campanya d'enguany que porta per lema Salut i Gènere quan els símptomes no s'escolten igual. Amb la commemoració, Espai Dona vol contribuir a reivindicar el dret a una salut integral per les dones i a sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere que poden influir en l'atenció sanitària. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans. A més, comptarà amb servei de cangur del programa Temps per Cures i teniu l'enllaç a radiopalafrugell.cat.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: I I Palafrugell va celebrar aquest divendres a la nit la 41a Festa de l'Esport. La medalla de l'Esport va ser per Josep Masgrau i el Bàsquet Club Palafrugell ha rebut un homenatge especial pels seus 50 anys. La gala també ha reconegut èxits esportius, entrenadors i joves promeses dels clubs del municipi. Però, com dèiem, el principal reconeixement individual ha estat per a Josep Masgrau Ponsatí, que ha rebut la medalla de l'Esport per la seva trajectòria vinculada a l'àrea d'esports de l'Ajuntament i la seva contribució a la promoció de l'activitat esportiva local.
3: Les instal·lacions esportives han anat creixent, però també han donat servei tant a entitats esportives, a l'esport escolar, a l'esport adreçat a la ciutadania, a l'esport de lleure.
0: La gala també va homenatjar el Bàsquet Club Palafrugell, que enguany celebra els 50 anys d'història, i l'entitat també ha rebut un reconeixement especial per la seva tasca de formació i promoció del bàsquet al municipi, com ha destacat l'alcaldessa Laura Millan.
4: Mig segle d'un club vol dir moltes persones, moltes temporades, moltes famílies, molts aprenentatges. El bàsquet ha format part de la vida esportiva del municipi i avui és just reconèixer tota aquesta trajectòria i la que està per venir.
0: Durant l'acte també es van reconèixer fites destacades i lliurar reconeixements a esportistes, entrenadors i entrenadores, joves promeses de l'esport local i representants de diferents disciplines individuals i col·lectives dels clubs de Palafrugell. Podeu recuperar la gala en format audiovisual a través del nostre compte de YouTube o en format podcast i amb una sèrie d'entrevistes posteriors al web podcast.radiopalafrugell.cat. I avui a l'informatiu també us hem d'explicar que el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona preveu completar en un termini de 2 setmanes les tasques de neteja del fons marí i de la sorra de la platja de Castella Palamós. L'actuació forma part de la fase final dels treballs vinculats a la reparació de l'emissari submarí de la depuradora. Les tasques se centren ara en la retirada de possibles restes i en la recuperació de l'entorn marí i el litoral de la zona. Els treballs es duen a terme un cop avançada la reparació de la infraestructura submarina que ha requerit una intervenció tècnica especialitzada a diversos metres de profunditat. Paral·lelament, s'han fet controls de qualitat de les aigües de bany a la línia de la costa i, segons el Consorci, els controls han donat resultats positius. Per aquest motiu, aquest cap de setmana ja s'ha reobert l'accés a la platja de Castell, segons i també doncs, ha informat l'Ajuntament de Palamós. Recordem que s'ha reparat l'emissari i que forma part de tota la reparació tant de l'emissari com de la depuradora que va quedar malmesa el mes de gener després del temporal Harry. I l'Hospital Comarcal de Palamós ha posat en marxa aquest mes de juny una nova unitat de cures semicrítiques amb 8 llits. La iniciativa marca l'inici del desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la Regió Sanitària de Girona, que busca reforçar la capacitat assistencial dels hospitals del territori i apropar aquest tipus d'atenció especialitzada als pacients. La nova unitat està destinada a persones que necessiten vigilància i monitoratge semi-intensius. Els pacients seran atesos per professionals de l'Hospital de Palamós, que han rebut formació específica per assumir aquestes funcions. A més, comptaran amb el suport permanent dels especialistes en medicina intensiva dels hospitals Doctor Josep Trobeta i Santa Caterina, gràcies a una plataforma tecnològica que permet compartir informació clínica i fer seguiment en temps real. La unitat funciona a les 24 hores del dia durant tot l'any i està connectada amb la unitat territorial del pacient crític de la Regió Sanitària de Girona. L'estructura integra la unitat de cures intensives dels hospitals Trobeta i Santa Caterina i la unitat de crítics cardiovasculars del Trobeta. El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, destaca que el model permetrà reduir els trasllats innecessaris, millorar la coordinació entre centres i garantir una atenció més propera al domicili dels pacients sense renunciar als estàndards de qualitat i seguretat assistencial.
5: Aquells pacients que vagin a un hospital comarcal i necessitin una intensitat de tractament superior al que es pot oferir en un llit convencional, doncs es puguin quedar en una àrea, que és una àrea de semi... diríem, és com una UCI intermitja, és una zona intermitja on els pacients poden estar vigilats 24 hores al dia, 365 dies l'any, pels professionals del propi centre hospitalari, en aquest cas de l'Hospital Comarcal, però amb un recolzament i un seguiment continu dels intensivistes que hi hagi a l'altra banda d'aquesta tecnologia.
0: La unitat de cures semicrítiques de Palamós donarà resposta tant als pacients que no requereixen un ingrés en una unitat de cures intensives com aquells que, després de superar la fase més greu de la malaltia, poden continuar la recuperació en un hospital comarcal amb suport especialitzat. D'aquesta manera es facilita la continuïtat assistencial i es redueix la necessitat de mantenir els pacients als grans hospitals de referència. Ho ha explicat el director gerent del CIBE, Xavier Pérez.
6: Darrere d'aquest projecte, se'n suposa 40 professionals dedicats a la unitat de semicrític, entre metges i metgesses, personal d'infermeria, auxiliars sanitaris, tècnics de cures d'auxiliars d'infermeria, fisioterapeutes i també el suport d'altres serveis, com el servei de farmàcia i altres serveis centrals. Per tant, hi ha un conjunt de gent dedicada i formada, hem fet un pla de formació amb una definició de competències que ens ha permet garantitzar que aquesta gent estan perfectament formats per assumir això.
0: El projecte forma part de Criticat, una iniciativa impulsada pel Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, amb la coordinació de la Fundació TIC Salut Social. La plataforma tecnològica associada permet la transmissió d'informació clínica en temps real entre hospitals, equips d'emergències i professionals sanitaris. L'objectiu és millorar la presa de decisions, optimitzar l'ús dels recursos disponibles i garantir una atenció més equitativa de tot el territori. Són declaracions del cap de Servei de Medicina Interna i de la unitat del CIBE, Germán Sierra.
7: Si aquest mateix malalt empitjora i requereixi un tractament intensiu, s'ha de definir els criteris que lo denominem criteris d'escalada. Doncs amb aquest criteris d'escalada és el que define què malalt s'han d'anar cap a la unitat territorial. Després, aquest mateix malalt que s'estabilitza ja ha de tornar, s'ha d'apropar altra vegada al seu domicili, doncs s'ha de definir criteris de desescalada. I tot això també en un entorn segur.
0: Després d'una primera fase d'implantació a Palamós i de l'avaluació dels resultats, el model es continuarà desplegant a la resta de la demarcació. La previsió és que després de l'estiu entrin en funcionament noves unitats de semicrítics a l'Hospital de Figueres, amb 8 llits, i a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, amb 4 llits. Paral·lelament, també està prevista una ampliació dels recursos destinats als pacients crítics. El nou edifici construït a l'Hospital Trobeta incorporarà 12 llits addicionals de cures intensives i l'ampliació es connectarà amb la unitat actual de cures intensives i s'adequarà durant l'any vinent. Quan el desplegament estigui complet, la Regió Sanitària de Girona passarà de disposar 26 llits de medicina intensiva per a pacients crítics a tenir-ne 38. Pel que fa als pacients semicrítics, es passarà dels 12 llits actuals a una xarxa de 44 distribuïts en els hospitals comarcals.
8: Comencem setmana i volem saber quin és el temps que ens espera per aquests dies. I per això parlem amb en Josep Pasqual. Bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
8: Què tal? Què podem esperar per aquesta setmana?
9: Doncs en principi ja hem vist com aquest cap de setmana hem tingut sol, alguns núvols prims, això sí, però inofensius, i temperatures altes. És a dir, no esperem canvis importants, seguirà dominant el sol. Sí que cap a muntanya hi haurà alguna tempesta, però aquí ni ens n'assabentarem. I, per tant, doncs, tindrem aquests dies amb sol, trenyines no núvols alts estones, temperatures que canviaran poc respecte a les dels darrers dies i vents que més aviat seran febles i, per tant, una mar força encalmada.
8: Per tant, ja ens podem preparar amb la crema solar i els ventiladors i tot, no?
9: Sí, tant, perquè, diguéssim, el temps que tenim aquests dies, des del dissabte cap aquí i els que tindrem aquesta setmana segurament, doncs ja són més propis de la segona quinzena de juliol que no pas de l'època que estem. I hem de tenir en compte, doncs, que ara, diguéssim, em sembla que és diumenge que ve que entrem a l'estiu astronòmic i ja sabem, doncs, que en aquestes dates, al voltant del solstici d'estiu, és quan tenim més insolació i, per tant, quan necessitem més protecció. És quan el dia és més llarg i quan el sol passa més vertical al centre del dia.
8: I no oblidar-nos de beure aigua, que és molt important.
9: Exactament, sí, sí. Ens hem d'hidratar. Evidentment, això va en funció de les feines que fem. Vull dir, si fem activitats, doncs se sua més, evidentment. És la reacció del cos amb la calor, perquè hem de tenir en compte que a l'evaporar la suor, o l'aire en general, doncs el que passa és que l'aigua aquesta, el líquid, passa a vapor i això roba calor, i per tant és el que ens refresca. De fet, abans ja ho sabien i teníem aquells càntics d'aigua doncs, que ploraven, i aquesta humitat, aquesta aigua que sortia dels càntics, els ajudava a mantenir l'aigua fresca.
8: Molt bé. I com diria en Rafel, ja has pogut anar amb la barca a veure si mirar la temperatura de l'aigua?
9: No, encara no hi he anat, però sí que hi vaig anar abans d'ahir. I abans d'ahir estava aquí a la zona de les Medes, entre les Medes i l'Estartit, entre 20 i mig i 21 graus. Però de ben segur que aquesta setmana, sobretot en superfície, farà una pujada important, i quan tornem a parlar el divendres, doncs ja parlarem de temperatures, no sé, de 22 o 23 graus, segurament.
8: Doncs moltíssimes gràcies, Josep. Tornarem a parlar amb tu el divendres. No sé si seré jo o en Rafel, ja veurem. I res, que vagi molt bé la setmana.
9: I igualment, Maria. Bona setmana a tothom.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: I fins aquí l'informatiu de Ràdio Palafrugell. Gràcies, com sempre, per l'atenció. I l'actualització informativa continua sempre als butlletins i als informatius de les 9 i la 1 del migdia i a la nostra web i xarxes socials. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Que tingueu un molt bon dia.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
4: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
5: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Passaport a Donalta, amb Martina Romero.
6: Hola a tothom i benvinguts a un nou episodi del Passaport a Donalta de Ràdio Palafrugell.
7: Bon dia, sóc la Martina Romero. Avui descobrirem com aquesta iniciativa ajuda els més petits a explorar nous interessos, a participar en activitats educatives i a créixer com a ciutadans curiosos, creatius i compromesos. Parlarem amb els veritables protagonistes, els edonautes, que omplen el seu passaport d'experiències i descobertes al llarg de tot el curs. Molt bé, doncs primer de tot, aviam si ens pots dir el teu nom i cognom.
8: Em dic Gerard García Gaus.
7: I quants anys tens?
8: 10.
7: Ens han dit que has participat en moltes coses del passaport a Donauta. Llavors, què t'ha semblat a tu aquesta experiència? T'ha agradat?
8: Sí, m'ha agradat molt.
7: Per què t'ha agradat? Quines coses heu fet?
8: Bueno, d'esport n'he fet la cloenda de bàsquet, després el casal d'estiu de bàsquet, després... vam anar a la plaça, que feien gegants i capgrossos, castellers, i vam fer la festa del pedal, després...
7: Moltes coses. I has fet molts amics o no?
8: Sí, bastants.
7: Has conegut a molta gent d'altres col·les, també, potser?
8: Sí.
7: Sí? I quin tipus d'activitats són les que més t'han agradat de totes?
8: Les de bàsquet.
7: Les de bàsquet?
8: Sí.
7: I per què? Aviam si ens ho pots explicar.
8: Bueno, perquè... A mi m'encanta el bàsquet i tot el que fan de bàsquet m'agrada.
7: A tot t'hi apuntes, no?
8: Sí.
7: I alguna activitat que t'agradaria fer l'any que ve? Tens alguna idea? Algú de bàsquet, això segur.
8: Sí.
7: No?
8: Això segur, sí.
7: I t'agradaria fer més coses al teu col·le, potser, de les...
8: Sí.
7: Jugues a bàsquet al teu col·le, tu?
8: Sí, d'extraescolar, els dimarts i els dijous.
7: Llavors, amb el passaport d'un auto has pogut jugar encara més bàsquet?
8: Sí.
7: De l'extraescolar que fas?
8: Sí.
7: Molt bé.
8: Aquest any acabaré el Baderuna de bàsquet i després ja aniré l'any que ve al Palafrugell.
7: Molt bé. Doncs suposo que també al passaport d'Onauta hi haurà altra gent que jugava amb tu a bàsquet i que continuareu jugant junts, o potser gent que s'hi ha sumat. Tu què creus?
8: Sí. Jo crec que hi ha gent que se pot apuntar.
7: Molt bé. Tu recomanes a la gent que vagi a jugar a bàsquet pel passaport a Donauta?
8: Sí.
7: Sí? Si poguessis donar un consell, quin seria? Un consell per... Potser hi ha gent que li fa vergonya anar a jugar a bàsquet perquè no se li dona bé. Què els hi diries a aquesta gent?
8: Que no passa res, perquè com jo vaig començar, ho feia fatal.
7: Segur que no tant. Segur que no tant com penses. Molt bé, molt bé.
6: Doncs ara intercanvi. Tu com a mare, com has viscut aquesta experiència? Potser és una perspectiva diferent a la que segur que han viscut els nens.
9: Jo crec que és una bona proposta, la d'Onauta, perquè incentiva la gent que faci coses amb els nens, amb família, i hi ha moltes activitats variades, sigui de cultura, així és artístic, d'esports, i inclús ja a vegades fan visites guiades, que això està molt bé perquè coneixes l'entorn, i a part ho feu en família. I jo diria a la gent que segueixi fent coses en família, perquè és molt important fer coses tots junts, perquè creixen molt ràpid i passa el temps molt ràpid, i vulguis o no, són uns valors que ells aporta a la gent i a ells mateixos com a persones.
6: I cara a l'any que ve, teniu clar que voleu seguir participant? Alguna proposta, alguna idea que potser creus que pot funcionar cara a l'any vinent?
9: Bueno, per exemple, jo trobo que hi ha moltes coses culturals i així és tema d'art i tot això, però alguna de cuina també estaria bé, perquè hi ha nens que els hi motiva la cuina i ens trobem que en aquest cas no hi ha gaire oferta. I alguna més poder d'esport, tema ciclisme o així, només es fa a la festa del pedal i alguna més, poder estaria bé fer més coses relacionades en aquest camp.
6: I en el cas, bueno, en el seu cas, ell és superfan del bàsquet i li agraden molt les activitats que ha fet del bàsquet. Des de casa creu que també ha suposat una motivació més gran, doncs, per practicar un esport, per seguir anant, i també, doncs, el fet de conèixer tantíssima gent. Vosaltres com heu viscut des de dins i què creieu, doncs, que té de positiu això?
9: Jo crec que té molt positiu perquè els ensenya a treballar en equip i valorar cadascú, que és important, a l'equip, i com a família està molt bé, perquè fas un grup d'amics, ja els vas apoyant, els animes, perquè segueixin, continuïn i vagin superant-se cada dia, i està molt bé, a practicar un esport, sobretot. I en aquest cas ell va escollir bàsquet, però podia haver sigut un altre esport, futbol, tennis o ciclisme, però va decidir bàsquet i ens va semblar molt bé.
6: Primer de tot, com et dius?
10: Valeria.
6: Quants anys tens?
10: 11.
6: Valeria, què més, perdona?
10: Hidalgo.
6: Vale. I a quina escola vas?
10: A l'escola Torregionama.
6: Ens han dit que has participat en moltes coses del passaport d'Onauta. Llavors, explica'ns una mica com ha estat la teva experiència.
10: Molt guai.
6: Sí? Per què? Què és el que més t'ha agradat de tot?
10: Fer activitats amb família i amics.
6: I quin és el tipus d'activitats que més has fet de totes?
10: Al Museu de Suro he fet activitats i amb flors i violes.
6: Quines activitats vau fer, flors i violes?
10: Al Museu del Suro, un punt de llibre.
6: Ah, molt bé, molt bé. I amb família també n'heu fet algunes, no m'has
10: sí.
6: dit? Quines?
10: Vam fer la festa del barri, al carrer Ample, que vam fer jocs. I el Museu del Suro.
6: Sí, tu el Museu del Suro t'ha agradat molt. Te'l coneixes bé ara, el Museu del Suro,
10: sí.
6: no? Això està genial. I has fet molts amics allà al passaport d'Onauta? Has conegut a gent poder d'altres escoles que no haguessis conegut en una altra situació?
10: No molts.
6: No molts? Però en general la gent fa equip, no? Hi haurà tantes coses en equip.
10: Sí.
6: A tu t'agrada fer coses en equip o...?
10: Bueno, prefereixo fer-les en família.
6: Són les que més t'han agradat en família?
10: Sí.
6: I aviam, si tu mires cara l'any que ve, el curs que ve, que ara ja s'està acabant, ve l'estiu, però cara al curs que ve, quina activitat en família creus que seria perfecta?
10: Un escape room.
6: Un escape room. A veure, tens alguna idea d'escape room?
10: No sé, un escape room pel poble, per tot Palafrugell.
6: Molt bé, és molt bona idea. I com t'agradaria que fos? De tot el dia, de només el matí, només la tarda?
10: Depèn. Com li vagi bé la gent.
6: Com li vagi bé la gent. Molt bé. Ja heu fet algunes activitats al teu col·le?
10: Sí. Bueno, activitats no, però... Bueno, no sé.
6: No passa res. I participa gaire gent del teu col·le, del passaport d'Onauta?
10: Hi ha gent que sí, però hi ha gent que no li interessa.
6: I per què creus que no els interessa?
10: Doncs perquè estan ara amb els mòbils, les tablets, a l'ordinador...
6: I llavors creus que potser haurien de deixar-ho i començar a participar al passaport?
10: Sí.
7: És que hem tingut un nen que ara ens acaba de dir que els, la gent de la seu col·le, bueno, de la seva classe, creia que el passaport d'Odonauta era una competició i que no hi volien participar perquè pensaven que era una competició. Tu què en penses d'això?
10: Bueno, al igual pot ser una competició una mica de qui té més segells, però no passa res perquè no hi ha premi.
7: Exacte. I què diries? Mira, hi ha molta gent segurament que està escoltant aquest podcast. Llavors, ara mateix, què els diries a la gent que està escoltant i no ha participat mai a cap activitat del passaport d'Odonauta?
10: Doncs que faci activitats perquè, al igual, el que escolta no és el real.
7: Molt bé. Molt bé, molt bona frase. No sé si vols dir alguna cosa més, alguna, explicar-nos alguna altra cosa que t'hagi agradat del passaport d'Odonauta.
10: No.
7: No? Molt bé, moltíssimes gràcies. Intercanvi, intercanvi.
11: Bueno, que jo trobo que s'ha fet una gran feina, no? Que cada mes teníem a casa una programació del passaport d'Odonauta amb totes les activitats que s'oferien. Clar, ens ho miràvem cada mes. Que passa que, clar, amb la família de vegades és una mica complicat gestionar el temps i poder arribar a tot, perquè tot el dia estan en el col·le, després van a extraescolars. Clar, el cap de setmana llavors queda molt poc temps per voler abarcar tot el que s'ofereix. Però trobo, tot així, trobo que és una gran oferta i que la mainada, sempre que hem fet coses, sempre que hem pogut fer aquestes activitats, hem gaudit tots molt i, com diu la Valèria, en família, perquè ella va molt amb el seu germà, que també porta el passaport, sí que fa més activitats esportives ell, i bueno, la Valèria és una mica més així de manualitats, molt, molt, molt contents. Llavors, sincerament, per dir alguna cosa que ens agradaria hagués fet més, no? Però perquè no ens l'hem pogut gestionar com haguéssim volgut.
7: Molt bé, primer de tot, si ens pots dir el teu nom i cognom.
12: Em dic David Recio Gómez.
7: I quants anys tens?
12: 11.
7: A quina escola vas?
12: Al Torre Junama de Palafrugell.
7: Molt bé. Has fet moltes activitats al passaport d'Odonauta durant aquest curs?
12: Sí.
7: I quines són les que més t'han agradat de totes?
12: Les activitats que fan al Nadal, per exemple, el pinxo d'aigua.
7: I per què t'ha agradat tant el pinxo d'aigua?
12: Perquè m'agrada anar a la piscina, mullar-me...
7: Molt bé. I durant el curs, quines activitats has fet? Alguna que recordis?
12: Doncs les extraescolars les poso perquè també formen part d'una activitat d'Odonauta. Per exemple, faig hoquei.
7: Molt bé. I has conegut a molta gent gràcies al passaport d'Odonauta?
12: Sí.
7: A veure, explica'ns una mica quina ha sigut la teva experiència fent amics allà i coneguent gent.
12: És divertit i mates el temps i pots passar estona amb la teva família.
7: Molt bé. Heu fet activitats en família, vosaltres?
12: Sí.
7: Quines activitats heu fet?
12: Per exemple, la marxa al pedal que vam fer.
7: Vau participar-hi i què et va semblar?
12: Molt divertit.
7: No us vau cansar?
12: Una mica sí, però...
7: Bueno, una experiència diferent, no va ser?
12: Sí.
7: A veure, tens alguna idea que t'agradaria fer l'any que ve del passaport?
12: Doncs potser repetir també la marxa del pedal.
7: Una altra vegada?
12: Sí.
7: O sigui, t'ha agradat aquesta activitat en família,
12: sí,
7: no? I aviam, al teu col·le hi ha gaire gent que participa, bueno, a la teva classe, els teus amics que participin al passaport d'Odonauta?
12: No molts. Hi ha gent que ho té perdut per casa.
7: Ah, i per què creus que passa això?
12: Perquè estan tot el dia amb el mòbil.
7: Just una noia ens acaba de dir el mateix. O sigui, jo crec que tots penseu igual. I creus que també us va bé sortir una mica, fer coses noves?
12: Sí, perquè és natural.
7: Has après moltes coses?
12: Sí.
7: Quin tipus de coses has après? A veure si...
12: Per exemple, el treball en equip, la coordinació...
7: Molt bé. I has sigut més de fer activitats d'esport o activitats més culturals, més de manualitats?
12: Més d'esports.
7: Més d'esports. Ho has provat tot?
12: No.
7: T'agradaria provar-ho tot?
12: No.
7: Què és el que no t'agradaria?
12: Per exemple, vaig provar l'any passat de fer un taller de programació de Lego, però era tota l'estona el mateix i no em va agradar.
7: Bueno, pues ara ja saps el que t'agrada i el que no t'agrada, oi?
12: Sí.
7: Molt bé. Potser també una mica des de casa, com heu viscut, si heu notat algun canvi també...
9: De fet, des de petit l'hem animat a que participi a les activitats. Algunes també les hem inculcat en plan... Són coses que s'han fet al poble per, com a tradició i doncs hem intentat que participi, no en totes, perquè entenem que hi ha altres activitats a fer i tampoc volem que s'angoixi, però a més les ha de veure com a lúdiques i com a estones que pot compartir doncs, amb altres amics o amb la família. Llavors, són coses diferents, alternatives, no és tan sistemàtic i fer-ho de manera puntual potser també fa que sigui una cosa especial. Llavors, des de petit l'hem intentat que triï les que vol fer per complementar si fa algun extraescolar i ell mateix s'ha anat animant i veient doncs, que realment li ha agradat i això ha fet que vagi repetint.
7: Molt bé, també creus que potser pels nens, en el teu cas, no? Pel teu fill, ha anat bé sortir de la zona de confort a vegades, fer coses que poder ni ell mateix pensava que li podien agradar o que podia provar?
9: Realment està bé que provin de fer coses diferents a les que poguessin fer, és a dir, ell pot ser que practiqui hockey i ja li està bé, però potser, per exemple, agafar la bicicleta i fer la marxa en família, doncs per ell és especial perquè és una estona que comparteix, no? Potser no totes les famílies tenen la possibilitat de fer una activitat conjunta, però sí que és molt important que hi hagi un ventall ampli d'activitats perquè pugui participar tothom. Llavors, si és una activitat que t'agrada, ho faràs més a gust i si hi ha poquetes per triar, doncs és més complicat que hi vagi tothom.
13: El meu nom és Carla Victòria i més cognom som Cordero Tineo.
7: I quants anys tens?
13: Tinc 11 cap a 12 anys.
7: I a quina escola vas?
13: Vaig a l'escola Barcelona i Matas de Palafrugell.
7: Molt bé. Ara parlàvem del passaport astronauta. En el teu cas has participat moltíssim, no? Quines són les activitats que més t'han agradat de totes?
13: La que més m'ha agradat han sigut la de pintura amb ciència en el Museu de Suro, que he fet amb una amiga, que m'ha agradat molt.
7: I què vau fer en aquella activitat?
13: Vam estar fent unes activitats i amb aquelles activitats tenien un material i pintàvem.
7: Sí, a tu t'agraden les manualitats, no?
13: Sí.
7: I has fet alguna cosa més de manualitats al passaport d'un auto?
13: No.
7: I t'agradaria fer-ne alguna més?
13: Sí.
7: Alguna idea que tinguis?
13: No.
7: No tens ara mateix, no et ve res al cap, no?
13: No.
7: I ens has dit que ho vas fer amb una amiga teva. Uh-huh. Les teves amigues, passaport d'un auto?
13: No.
7: I t'agradaria fer-ne alguna més?
13: Sí.
7: Alguna idea que tinguis?
13: No.
7: No tens ara mateix, no et ve res al cap, no?
13: No.

0: Ah, o no?
1: No, encara no.
0: Encara no, però en faràs?
1: Sí, vull fer-ne.
0: Vols fer-ne. I no sé, quines coses has après més allà?
1: Que... no sé.
0: Has après treballar en equip, hi ha gent que ens ha dit que hi ha après treballar en equip, hi ha altra gent que ens ha dit doncs, que ha après poder alguna cosa que li agrada o ha provat coses que no havia provat abans. En el teu cas?
1: Sí, he provat coses que no n'hi havia fet.
0: Per exemple?
1: Que pintar amb ciència mai ho havia fet i aquella va ser la meva primera vegada i me'n vaig divertir molt.
0: Ho tornaries a fer una altra vegada?
1: I tant.
0: I has après alguna cosa nova?
1: No.
0: No? Creus que pots aprendre alguna cosa nova algun dia?
1: Sí, algun dia sí.
0: Molt bé. Moltes gràcies, eh?
1: De res.
2: Hola a tothom. Em dic Manal i sóc l'ambaixadora d'una UTA de l'escola Torre Jonama. Fa poc, tots els ambaixadors de Palafrugell ens vam reunir al Centre Municipal d'Educació per compartir idees. El passaport de Donauta és una oportunitat genial per fer activitats divertides, fora de casa. Avui vull animar sobretot els nens i nenes que encara no heu fet res o teniu el passaport buit. No passa res per no haver començat, però ara és el moment ideal per fer-ho. No tingueu vergonya perquè us ho passareu molt bé. Com a ambaixadora vostra, us animo a fer la vostra primera activitat i a llançar-vos a explorar el nostre poble. Visca Palafrugell!
0: Molt bé. Doncs quines activitats has participat més del passaport Donauta?
2: Al Museu del Suro.
0: I quines activitats heu fet al Museu del Suro?
2: Hem fet les activitats amb la Anna Miguel i la visita i taller.
0: Molt bé. I quina és la que més t'ha agradat?
2: El pinxo d'aigua.
0: El pinxo d'aigua. Un nen ens ha dit el mateix. Què vau fer el pinxo d'aigua?
2: Hi havia molts inflables.
0: Molt bé.
2: I era molt divertit. I vaig conèixer una nova persona.
0: Ah, sí? Has fet nous amics al passaport
2: sí.
0: Donauta?
2: Una.
0: Bueno, està molt bé. I què? Hi ha gent de la teva classe que també fa el passaport Donauta? Hi ha amigues teves que també el fan?
2: Sí, vaig anar amb una amiga al pinxo d'aigua. Em vaig divertir molt.
0: Sí? Uh-huh. I aquesta amiga teva ha vingut altres coses amb tu?
2: Sí, però altres amigues, no la mateixa.
0: Bueno, però o sigui que gràcies a tu hi ha hagut més gent que ha participat al passaport Donauta, no?
2: Sí, vaig gaudir molt.
0: Sí? Uh-huh. I quina activitat t'agradaria fer l'any que ve?
2: Una altra del Museu del Suro.
0: Una altra del Museu del Suro. Per exemple?
2: Una explicació del suro, perquè no m'encaixa tot a un...
0: Bueno, una, que t'ho repeteixin per encara saber-ne més, oi? Uh-huh. Has après coses de Palafrugell gràcies al passaport Donauta?
2: Sí, moltes.
0: Moltes? Mira, saps què passa? Que abans una família ens estava explicant que al seu col·le hi ha gent que veu el passaport Donauta com una competició i que per això no volen participar. Tu creus que és una competició el passaport Donauta?
2: No.
0: No? Per què?
2: És per gaudir amb la família i estar amb els amics.
0: Has fet coses amb la família, tu?
2: Sí.
0: Quines coses, aviam?
2: Més al Museu del Suro i també el pinxo de terra.
0: El pinxo de terra? A veure, com funciona això, el pinxo de terra?
2: És com els inflables, però estan al terra, a Can Màrio, crec.
0: A Can Màrio. I t'agradaria que es tornés a fer?
2: Sí.
3: Era una cosa que era molt divertida i intentes posar una cosa però estaven al terra i si te caures no te mal.
2: Sí.
0: Ah, o sigui que estàveu ben protegides fent l'activitat.
2: Sí.
0: I aneu molt juntes?
3: Hi havia un de grans i un de petits.
0: Un de grans i un de petits.
2: Uh-huh.
0: Molt bé. Llavors, en família heu fet moltes coses. Has après coses noves o poder has dit, mira, això que he fet, no sabia que em podia agradar, però ara m'agrada molt. T'ha passat això?
2: Sí, en el pinxo d'aigua, perquè no és que m'agradi molt a l'aigua, però...
0: Si és amb el pinxo d'aigua, sí.
2: Sí. Sí, també em van donar
3: No una

0: en Xina, però...
1: Un premi?
0: Sí.
1: Un segell. Per, anar, per fer què?
0: Vaig conèixer nous animals.
1: Vas anar al zoo?
0: Sí.
1: A Barcelona?
0: Uh-huh.
1: I vas conèixer nous animals. Uh-huh. Tu esperaves això o no?
0: No.
1: Però va ser una sorpresa que et va agradar.
0: Sí.
1: O sigui que tu animes a la gent a que participi al Passaport Astronauta?
0: Sí, super.
1: Molt bé, genial. Moltes gràcies.
0: De res.
1: Molt bé, doncs si ens pot dir el teu nom i cognom?
2: Jo sóc l'Arlet Bataller Martí.
1: Quants anys tens?
2: 9.
1: I a quina escola vas?
2: Vaig a l'escola Badruna de Palafrugell.
1: Molt bé. Has participat en moltes activitats del Passaport Astronauta?
2: Sí, n'he participat en moltes.
1: I què has après al Passaport Astronauta?
2: He après a fer manualitats i he fet alguns amics i m'ho he passat molt bé.
1: Quines extraescolars fas tu?
2: Jo el dilluns faig jiu-jitsu. I, bueno, hi ha molts de nens, però només som dos nenes, la Maria, la meva amiga.
1: I creus que s'haurien d'apuntar més nenes poder a fer-lo?
2: Sí, perquè està bé, perquè és defensa personal i està bé per aprendre.
1: Sí, s'ha d'aprendre. I hi ha moltes amigues teves que també fan el Passaport Astronauta?
2: Sí, però no en fan tantes.
1: No en fan tantes. I tu creus que les teves amigues haurien de participar... El passaport?
2: Sí, perquè és molt divertit.
1: Quina ha sigut la teva activitat preferida de totes?
2: Quan vaig anar a Calella, que hi havia dues activitats diferents. Una de fer manualitats amb coses reciclades i un que havies de tocar alguna cosa, com del tacte, havies de tocar i saber què era.
1: Molt bé. I alguna activitat més que t'hagi agradat?
2: Sí, també vaig anar al Monstre de Colors, en un teatre, i em va agradar molt perquè parlava de les emocions i va estar xulo.
1: Has après coses noves? Per exemple, amb això del Monstre del Teatre, vas aprendre coses sobre les emocions?
2: Sí, que... Bueno, a veure, això jo tinc un conte a casa que ja és el conte de... És el conte de...
1: Aquest conte.
2: Del Monstre de Colors. I em va agradar perquè era xulo, perquè venia una emoció i després hi posaven coses i després una altra. I vaig aprendre que s'han de controlar les emocions.
1: O sigui, a part d'això, has après coses, veiem aquí al Passaport Astronauta. Quina cosa més? Potser el treball en equip, potser sí. També a conèixer altra gent. Explica'ns, aviam.
2: L'esport que faig més, que és handball, doncs he après a jugar amb equip perquè te l'has de passar. I m'agrada perquè és divertit i m'ho passo bé els caps de setmana jugant als partits. I també m'agraden les activitats d'Astronauta perquè fem anualitats i estic amb altra gent.
1: Molt bé. I quin és el tipus d'activitats que més t'agraden de totes?
2: Doncs el que fem per Nadal a la bòbila i en allà que munten, com anar a fora munten un parc i a dintre munten inflables i manualitats per fer de Nadal.
1: Sí, veig que les manualitats t'agraden. T'agraden les manualitats. Has après poder a perfeccionar la teva tècnica fent manualitats?
2: Sí, però de vegades també necessito una mica d'ajuda perquè hi ha passos que m'acosten.
1: Però tens gent allà que t'ajuda, no?
2: Sí.
1: I activitats en família n'heu fet vosaltres?
2: Sí, hem anat, per exemple, al Monstre de Colors, vam anar amb els meus germans i la meva mare i ens ho vam passar molt bé anar allà veient el Monstre de Colors. I també hem anat a Plaça Nova a fer les activitats i també estàvem junts també amb els avis, amb els cosins i això.
1: O sigui que heu fet coses diferents però en família. Això està sempre
2: sí.
1: Molt bé, no?
2: Sí.
1: I l'última pregunta que et volia fer. Tu què diries a la gent que està escoltant aquest podcast i que encara no ha participat mai al Passaport Astronauta? Què els hi diries?
2: Que s'animin a provar-ho perquè és molt divertit i hi ha moltes activitats xules que potser hi ha unes que t'agraden més que les altres. però sempre trobaràs la que més t'ha agradat.
1: Molt bé. Quan vulguis, doncs això, si ens pots explicar una mica des de casa com ho heu viscut. No sé si és el primer any que ella hi participa, si bueno, alguna proposta que tingueu fins i tot per l'any que ve que us agradaria.
3: No, la veritat és que el passaport d'astronauta sempre l'hem trobat molt interessant. És una manera d'incentivar a la mainada a que facin activitats. Sí que és veritat que des de casa hem de jugar-hi. Els pares i mares hem de jugar-hi perquè al final som els que també fem una mica de motor, dels que acabem decidint, doncs anem, ens animem i participem. I mira, doncs, Arlet, jo tinc tres nens, i a vegades ens costa una mica quadrar les activitats perquè una té 9 anys que farà 10 i els altres tenen 5, i a vegades ens costa quadrar el tipus d'activitats per tots tres, però bueno, en general es posen molt d'acord, i és veritat que Palafrugell té un ventall d'activitats molt, molt, molt ampli per totes les edats, i per tant no ens és complicat anar, però sí que és veritat que ens posem molt d'acord, i és com, vinga, va, que cap de setmana fan això, o la tarda, també entre setmana també hi ha activitats, ens és molt més complicat participar a les activitats que fan entre setmana perquè els extraescolars ens mengen les hores, però és veritat que intentem participar a tot el que es fa. Ens arriben des de l'escola, normalment ens arriben tots els horaris de les activitats, i sempre és com, va, fem això, fem l'altre, i ens apuntem absolutament a tot. Realment ens apuntem a tot. Sí que és veritat que som molt actius perquè també organitzem des de l'Ajuntament, jo que em dedico a organitzar, doncs també promovem molt, però és qüestió de que entre totes les famílies fem pressió i donem una oportunitat a aquesta activitat, i el passaport té d'astronauta perquè val molt la pena. I al final les activitats són gratuïtes, vull dir que no ens requereix cap mena d'esforç econòmic. Per tant, animem també a totes les famílies a que puguin participar-hi.
1: Molt bé, perfectíssim. Moltíssimes gràcies a les dues. I fins aquí l'episodi d'avui del Passaport d'astronauta. No oblideu portar el vostre passaport i anar segellant cada experiència. Podeu consultar tots els horaris, edats i espais de les activitats del mes a la web passaportdastronauta.cat.
4: Adeu!

Passaport Adunauta amb Martina Romero. Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
3: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell.
3: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
4: Dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem. Tonto por ti, un tema que prometen dos grans artistes com Leire Martínez i Abraham Mateo.

un artista de Úbeda que ens porta excel·lent música. I si no, aquí una prova d'aquesta cançó tan coneguda de Louis Armstrong. Es diu What a Wonderful World, Clara Foronda.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: El Bali és un cantant de Sant Cugat del Vallès i en Deep Fried ens porten aquest Llavis de Plata. La lluna...

fan i no se'n cansa mai. És la Sabrina Carpenter, la cantant estadounidenca que ens aporta una cançó de l'edició de luxe del seu sisè àlbum d'estudi, Short and Sweet. És el tema anomenat Bossy Woman.

0: des del Prat de Llobregat i des de Sant Cugat del Vallès, Alfred García i Álvaro Soler amb aquest tema, Estrella.
1: Ara que estem sentats

0: Damiano David, el cantant de Maneskin, ens presenta aquesta cançó que és una de les excel·lents que podem escoltar darrerament. Un tema portat al costat de Till I Niles Rogers, que es diu Talk to Me, una col·laboració de luxe.
1: Top 50, amb Rafael Corbí.

Aquesta és la música de l'Oreja de Van Gogh, que feia des del 2020 que no traien res nou, el primer senzill d'ençà del retorn de Maya Montero. La cançó Todos Estamos Bailando, la misma canción.

0: Sonats, el festival de comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Un altre cop t'he trucat. És una merda que hagis marxat. De cop la vida et porta on menys esperaves.

Així sonava la música de la formació barcelonina Siderland, que avui ens acompanya al Top 50 amb aquest tema anomenat Si mai vols tornar. Tu vas lluitar, és el tema del badaloní David Enros, un dels temes destacats del disc de la Marató de TV3.

0: excel·lent la interpretació d'aquest tema, ja tan conegut, aquest beating list del cantant de Kentucky, anomenat Tyler Childers, una cançó extreta del seu àlbum del 2025, Snipe Hunter.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
2: Ràdio Palafrugell.
0: Des de Menorca i per tots nosaltres, Pèl de Gall, Sa mare que et va parir, de l'àlbum Entre sa llum i sa fosca.

0: sa mare que te va parir.
1: La vida s'ha accelerat d'una manera brutal. Les gestions de la feina i la vida sobrepassen el que podem fer en les 24 hores. El que realment trobem a faltar és la vida lenta. La santfeliuenca, la Marta Rius, ens porta una de les cançons del seu disc anomenat L'endemà. Precisament amb aquest nom i amb un èxit convertit en cançó, es diu la cançó Vida lenta. Escoltem, doncs, a la Marta Rius.

0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

encara triomfant amb el seu single Es busca catalaneta, la banda Neon ens porta un nou senzill, una nova cançó que de ben sens dubte triomfa entre nosaltres. Una rumba pot fresca, divertida i molt de caràcter. Això és Guapíssima. Aquesta que escoltareu és una cançó anomenada Folded, de la cantant de Califòrnia, Kehlani, una cançó del passat 2025, però que ha tornat a triomfar gràcies als premis Grammy d'aquesta temporada.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Un jove vocalista que ens arriba des de Galícia, una jove estrella, així es titula la cançó, joven estrella que ens aporta en Tomás Martínez Barciela, 22 anyets, però conegut amb el sobrenom de Guzmán.

tercer senzill del seu disc anomenat Play, i en aquest cas l'Ed Sheeran s'acompanya amb els sons d'un altre país diferent, un estil de música com són els indis. Sapphire es diu aquesta cançó, que també és un altre dels grans èxits d'Ed Sheeran.

0: és la formació Fito i Fitibaldis, el grup creat...
1: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Rura. Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte que s'ha de signar el proper divendres. Escoltem el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez.
4: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
3: I la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial per als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i sobretot més sostenible de cara al 2030. L'ha signat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
5: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
3: I han conegut detalls sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona el pròxim 4 de juliol. Provocarà importants restriccions de mobilitat a la capital catalana durant aquell cap de setmana i també el dijous anterior durant la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, a la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample, amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia i la zona de Sants Montjuïc passant per Creu Coberta, Plaça d'Espanya, el Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. I una de cada 6 persones grans pot patir maltractament a Catalunya, sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de Cultura i les Arts. En el seu informe anual, el CONCA també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui s'han presentat aquestes conclusions al Parlament.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
3: Som aquí, som amb tu, som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. O els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya. Jo utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouan. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Laboratori Corbí. Cuina i bany. Directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
2: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
3: i t'enganxarà.
2: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. L'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i que està prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas Plus Ultra. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda, per cert, també té lloc a l'audiència preliminar davant del jutge Begoña Gómez una declaració, la dona, recordem, del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretària d'Organització del PSOE sobre aquest tema, Rebeca Turro.
3: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
2: I el PSOE i Sumar han acordat desbloquejar la proposició de llei que vol despenalitzar els delictes d'opinió, com les ofenses religioses a la corona, també, i els símbols espanyols. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Sumar que el Congrés va admetre a tràmit el desembre de 2023, però que fins ara no ha estat desencallada per la Comissió de Justícia. PSOE i Sumar han decidit que la mesa del Congrés posi fi al termini per presentar esmenes a la totalitat del text. L'acord suposa derogar diferents articles del Codi Penal, tot i que manté el delicte d'enaltiment del terrorisme. I la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil, que actualment acullen 350 alumnes i que tindrà capacitat per a possibles nous graus. La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condicionen la competitivitat econòmica de Catalunya, ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual. Sobre aquestes dades, el factor habitatge és clau, diuen, perquè les empreses puguin atraure talent, i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic de Catalunya. I l'esport català, que tanca un cap de setmana d'èxits amb les Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Decenes de persones han participat aquest matí en la caminada organitzada a Palafrugell amb motiu del Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran. La caminada ha recorregut l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran».
5: Ha lluït samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
6: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
7: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
5: La commemoració ha continuat amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. La jornada ha acabat amb un refrigeri per als assistents.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dissabte 20 de juny a les 6 de la tarda al Museu Can Màrio de la Fundació Vila Casas, visita guiada l'exposició Neix en l'aire la primera flor, amb l'artista Anna Irina Russell i la comissària Blanca Arias. El preu és de 12 euros i cal inscriure's abans. I d'altra banda, aquest dissabte a les 7 de la tarda, l'oficina de turisme de Tamariu, Ruta Josep Pla a Tamariu, dins del programa Tasta l'Empordà. Per assistir-hi cal inscriure's al 972 62 02 28. Per a més informació podeu consultar el web fundaciojosepla.cat. I aquest dissabte a les 7 de la tarda a la llibreria No Llegiu Mediterrània, presentació del llibre El camí de tornada de Josep Saurí, amb la companyia de Xavier Castillón, que és el cap de cultura del Punt Avui. Per a més informació podeu consultar el web nollegiu.cat.
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.
2: Let's go, girls.

0: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascot, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

Corona.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ja ha activat el dispositiu especial per prevenir incidents per Sant Joan, tot plegat després del primer cap de setmana d'incendis simultanis al territori. L'objectiu és conscienciar la ciutadania per evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, ni encendre fogueres en espais no autoritzats. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
3: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
2: I avui, 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament en les persones grans. Coincidint amb aquesta data, el Consorci d'Osona de Serveis Socials ha presentat una campanya, Ja Vindràs, una iniciativa que vol visibilitzar l'edatisme i promoure una mirada més respectuosa, diversa i inclusiva de la gent gran. La gent gran que precisament apareix a la imatge gràfica forma part del Consell de Gent Gran d'Osona i les frases s'han estret de converses entre ells. Núria Serra, res tècnica d'Osona d'Acció Social.
4: L'edatisme limita les oportunitats de les persones, afecta la seva autoestima, afecta la seva salut, afecta a la participació social, genera discriminació, genera exclusió i, per tant, està vulnerant drets. Està vulnerant el dret de la dignitat, de la igualtat, de l'autodeterminació, de la participació.
2: La Garriga viu avui la posada en marxa d'un nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un nou model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per a la gran majoria de residents, concretament per a 6.000 domicilis. Només es manté en barris i urbanitzacions amb habitatges unifamiliars. Es faran contenidors tancats, que de moment es podrà omplir sense targeta fins al dia 6 de juliol. I a Lleida, la Paeria habilitarà dos espais oficials per poder veure l'eclipsi total de sol del proper 12 d'agost. Serà la Seu Vella, amb un aforament de 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels a la ciutat ja registren un 100% de reserves. Gossos ha anunciat
0: el seu retorn a Ràdio Palafrugell. El 107.8 FM
2: RadioPalafrugell.com Corren serà una gira de 12 concerts repartits tot l'any per celebrar aquest especial aniversari.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell. El 107.8 FM i a RadioPalafrugell.com
5: Decenes de persones han participat aquest matí en la caminada organitzada per Palafrugell amb motiu del Dia Internacional contra el maltractament a la gent gran. La caminada ha recorregut l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran».
6: Han lluït samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
7: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
8: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
6: La commemoració ha continuat amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. La jornada ha acabat amb un refrigeri per als assistents.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestímut. Un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.

0: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny, a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats, al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

ens porta Rosario, Rosarito, que ens porta aquest Jo te daré, tema que escoltem per començar una nova estona aquí en la teva sintonia, en el 107.8 de la FM, la teva tarda musical, escoltant èxits actuals i clàssics de sempre, dels de tota la vida de Rosario. Ens quedem escoltant a Melocos, que ho fan amb aquesta història anomenada Noah. Bona tarda i bona hora, et quedes una estona més?

llamando, però me salta el buzón. És el tema que ens porta a Milocos, que ens porta després de molt de temps aquesta nova cançó, aquesta nova història, per títol Noah. Bueno, que és la Gioconda de mi galeria d'arte. Toma, ja tot seguit canviem d'estil musical per escoltar una miqueta d'Elton John.

No, és la cançó que ens porta Verónica Romero, abans Elton John. Aquesta història. I tot seguit Manuel Carrasco, que ens porta una col·laboració molt especial, la dels germans Muñoz. Estan parlant d'Estopa i Tragicomèdia. Mi granito.

0: Piensas que soy un sueño, sueño que pienso, és el tema que ens porta Estopa, tragicomèdia, en aquest cas gran col·laboració que ens arriba de la mà de Manuel Carrasco. La edició de tot un clàssic de la música dels germans Muñoz. Una miqueta d'una altra parella artística vam parlant, en aquest cas Alejandro Sanz i Grupo Frontera, Hoy no me siento bien.
1: Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí.

feliz. Bueno, si me ves llorando, no es que no sea feliz. És el tema que ens porta Alejandro Sanz, un dels artistes més internacionals que tenim, en aquest cas amb la col·laboració de Grupo Frontera, amb aquesta història. La música no s'atura, que sàpigues que escoltes el 100.8 de la FM.

0: se vale, no se vale. És el tema, ens porta Camilo, abans Café Quijano, sabes que te digo. I ara sí que ens anem al punt de la publicitat, però tu encara no desconnectis. Per què? Doncs perquè tornem amb moltes més cançons. Vale.
1: Vine a Fes Més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Forpas Gastronomia. Per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia. El polígon industrial de Palafrugell.

0: Fins de la tarda, nosaltres ens anem apropant al punt de les notícies de Catalunya Ràdio, que en aquesta tarda musical escoltant Antònia Font, aquesta cançó anomenada Viure sense tu.
1: I encara plou, que t'estim massa i massa pot, que no sé com ho hem d'arreglar, que som amics.
0: La música encara no s'atura.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
3: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
4: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
5: Som aquí.
6: Som amb tu.
5: Som a peu de carrer, perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

d'Urgell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, en diferents òrgans judicials i el Senat, respectivament. L'escoltem.
3: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
2: I el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
4: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
2: Més qüestions. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
5: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
2: El PIB català va créixer un 2,9% interanual en el primer trimestre de 2026, segons ha confirmat l'Institut d'Estadística de Catalunya, que ja va avançar la dada del 8 de maig. L'economia catalana va registrar una variació interanual de 3 dècimes per sobre del període anterior. L'augment del PIB s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna i del consum de les llars. I detinguda una cuidadora acusada d'haver robat més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar al Maresme. La dona, de 47 anys, va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024 la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la residència.
1: Notícies en xarxa.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
3: Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
1: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
0: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
1: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
0: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
1: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.
2: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
3: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de casa nostra.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 7.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Borses a l'alça i el petroli que baixa un 4% i queda als $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit entre els Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat la seva satisfacció pel pacte que s'ha de signar oficialment divendres a partir d'aquí sobre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. El ministre d'Exteriors és José Manuel Álvarez.
3: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
2: I Begoña Gómez compareix des de 6:45 de la tarda en audiència preliminar davant del jutge Juan Carlos Peinado, que ha instruït la causa contra la dona del president espanyol pels delictes de tràfic d'influències, corrupció als negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. A banda de Begoña Gómez, també compareixen l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés. El jutge instructor va advertir tots tres que havien de compareixer en persona i que en cas de no fer-ho podrien ser conduïts per la força pública. I el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat avui la convocatòria de 700 places de jutges i fiscals. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que a les xarxes socials que es tracta de la convocatòria més gran de la història. I el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de les xarxes socials a menors de 16 anys. El govern britànic s'assumeixi a Austràlia, el primer país del món, a vetar l'accés a menors. La Unió Europea també té obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però per ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de xarxes socials a escala europea. I Jordi Marrón ha guanyat el 46è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana amb la seva primera novel·la Manual de Flotació, una història sobre el dol i la reconstrucció de la memòria familiar. Laura Pallarès ha guanyat la primera edició del Premi Joves Talents amb Qui ha de callar, amb un exemplar sobre la Guerra Civil, la necessitat de mirar el passat per entendre qui som i la identitat de gènere.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

Benvingudes i benvinguts a Arrels i Ritmes Llatins, un espai sonor on viatgem pels països de l'Amèrica Llatina a través de la seva música, la seva història i la seva gent. Avui iniciem una sèrie de podcasts dedicada a Colòmbia, un país situat al nord d'Amèrica del Sud, banyat per dos mars, el Carib i el Pacífic. Estem sentint a Carles Vives fent una exaltació de lo que és la diversitat cultural colombiana. Intentarem recollir en aquests podcasts els més representatius que hi ha, que sabem que ens deixarem moltes coses, però no passa res, tan sols volem donar a conèixer el bo i millor de la cultura musical d'aquest país. Penseu que Colòmbia possiblement és una de les terres i dels països que té una riquesa natural més extraordinària. Podem parlar de cafetals verds, de planes infinites, de costes plenes de ritme, volcans, deserts i una de les biodiversitats més grans del planeta. Carles Vives, us aconsello que veieu el videoclip que presenta el seu tema i un gran èxit. Va mostrar paisatges mai vistos pels propis colombians.

I així comença aquest camí sonor per Colòmbia, dins d'arrels i ritmes llatins. Leandro Díaz i aquell tema, Matilde Lina. Penseu en aquest Leandro Díaz, que era un sec que componia i descrivia paisatges que no veia. Senzillament els imaginava. Escrivia amb una sensibilitat extraordinària i ja veieu, aquesta cançó parla d'un amor idealitzat, profund i poètic. Matilde Lina, guapa.

Colombia, Colombia, riu que canta, tambor que recorda, muntanya que guarda silencis, terra de colors vius, de veus que ballen amb el vent, de memòria i futur, bategant tots al mateix compàs. Una altra vegada és Carlos Vives, en aquest cas amb un tema de l'Emiliano Zuleta que ell va fer internacional. Esteu sentint una cosa que es diu piqueria, un duel musical entre dos acordionistes. Escoltem-lo.

Colòmbia és sobretot la seva gent, acollidora, resilient, alegre i profundament creativa. Estem escoltant la piragua de José Barros. Hem baixat el ritme del vallenato i hem passat a la cúmbia i fixeu-vos bé que naveguem pel riu Magdalena, un dels molts rius que es troben a Colòmbia. Aquesta cúmbia explica la vida riberenya, el transport fluvial i la memòria d'un país construït al voltant dels seus rius. Com a anècdota us diré que molts colombians asseguren haver viatjat en piragua molt abans d'haver-la vista, perquè sempre han sentit parlar els avis i els besavis d'aquest tema. Continuem escoltant-lo.

Composada als anys 60, és una de les cúmbies més conegudes que sona al món. Va estar a punt de no gravar-se perquè es considerava massa popular. Avui, en canvi, és patrimoni cultural. Dir-vos també que és un clàssic absolut. Festa, color i ball. Una cançó que ha travessat fronteres i generacions sense perdre l'essència. Wilson Choperena i Pedro Salcedo.

Colòmbia és un país de mestissatge molt gran, on conviuen pobles indígenes, comunitats afrodescendents, herències europees i evidents, i una identitat pròpia que es reflecteix en la música. Hem fet un canvi, ens hem anat enrere, estem escoltant a Toto la Momposina amb el tema El Pescador. La Toto la Momposina és una afrodescendent guardiana de les tradicions també colombianes. Toto va créixer escoltant tambors, cants rituals i festes populars. Va cantar la cerimònia de, com a anècdota us diré, que va cantar la cerimònia del Premi Nobel de Gabriel García Márquez, també colombian. I la podem escoltar en molts estils, però destacaria potser el bullerengue, la cumbia i el que seria la música de Ribera, la música d'aquells rius que corren per Colòmbia. Toto és una de les veus més importants de la tradició afrocolombiana i segurament és un símbol de la Colòmbia profunda.

Estem escoltant a la Petrona Martínez. És un bullerengue pur. Petrona canta el dolor i l'alegria barrejats com ho fa la vida mateixa. És una veu forta, com veieu, que ens recorda aquelles veus antigues, fortes i plenes de savieses. És la reina del bullerengue. Va començar a gravar a partir dels 50 anys i, com veieu, fa un bullerengue tradicional i reflecteix també aquesta música afrocaribenya de la que us he parlat ja quan parlàvem de l'altra figura de lo que seria l'afrocaribenya o en música colombiana, la Totó la Momposina. Acabem amb la Petrona Martínez i canviem una mica també amb una música més moguda. Te invito, herencia de Timbiqui.

Hem viatjat al que seria el Pacífic colombià. Estem sentint de fons la marimba, una percussió suau i comunitària. Aquesta cançó és una invitació a conèixer una regió rica en cultura i resistència. És un projecte, el que seria l'herència del Timbiqui, que rescata els sons tradicionals del Pacífic Sud. Sentirem amb ells el currulao, el juga, bundi, música ancestral del Pacífic. La veu comunitària del riu i la selva, molt present sempre en la música actual.

Quan parlem de música tropical a Colòmbia, parlem d'orquestres de ball, de carrer i de memòria col·lectiva. Avui, en aquest primer programa dedicat a Colòmbia, escoltarem un parell d'elles. En aquest cas, Cali Pachanguero, del grup Nietzsche, l'himne de Cali, capital mundial de la salsa, sense dubtes. A Cali sona en festes, casaments i fins i tot en funerals. Aquest grup va ser creat l'any 79 a Cali per Jairo Varela i Alexis Lozano. El grup Nietzsche és sinònim de salsa romàntica i festiva. La banda sonora de la capital mundial, sense dubtes, de la salsa.

Colòmbia és un país d'Amèrica del Sud amb una població d'uns 53,4 milions de persones. Aproximadament, això seria aquest any. Ocupa el 28è lloc del món per número d'habitants i té una densitat mitjana de 48 habitants per quilòmetre quadrat. És molt gran. L'estil de vida és majoritàriament urbà. Perquè tingueu una idea, aproximadament el 80% de la població viu en zones urbanes. Tres ciutats o quatre importants serien Bogotà, Medellín, Cali i Barranquilla. Continuarem amb un altre grup. En aquest cas passarem a El Preso con Fruco i sus tesos.

Estem escoltant un clàssic de la salsa dura colombiana. Està inspirada en una història real d'empresonament entre Medellín i Colòmbia. Va ser fundada a inicis dels anys 70 a la banda pel productor i baixista Julio Ernesto Estrada, Fruco de cognom. Aquesta orquestra va néixer a Medellín i es va convertir en una veritable escola de la salsa colombiana. Salsa dura, salsa brava, molt escoltada a Europa, amb influències del son cubà i el funk. D'aquí van sortir figures com Joe Arroyo, que l'hem sentit, o Piper Pimienta. Continuem amb El Preso i després acabarem el nostre programa amb la

La població colombiana és extremadament diversa. Els grups ètnics principals reflecteixen un llarg procés de mestissatge, europeus, pobles originaris, com us deia abans, i africans. Majoritàriament la població és mestissa i és blanca. Hi ha un percentatge important, entre un 4 i un 9% encara d'indígenes amb poc contacte amb la població, i la resta serien descendents africans. S'estima que milers de colombians viuen a l'estranger, principalment als Estats Units, Espanya, Xile i el Canadà. Molt important la població colombiana a Espanya. Parlem de que potser és la tercera, 850.000 colombians residents al nostre país, distribuïts bàsicament entre Madrid, València i Palma de Mallorca. Colòmbia ens atrau, Colòmbia ens enriqueix musicalment, i realment amb la música de lo que seria aquest últim grup, l'Orquestra Guayacán, tanquem el nostre programa amb força alegria, perquè iniciem aquest viatge per la Colòmbia que tant estimem. Aquesta cançó celebra la festa, el carrer i la vida. Un final lluminós per acomiadar-nos ballant, si voleu, o cantant, els que coneixeu les lletres. Recordeu que Carles Martínez ens acompanya sempre per fer possible el programa, els controls tècnics, Jaume Paul, el que us parla, i molta il·lusió de poder-vos portar la bona música de l'Amèrica Llatina, dels nostres germans de parla i de valors, molts valors que compartim amb l'Amèrica Llatina. Fins la propera ocasió. Aquí estarem intentant fer-vos una diada més, un dia alegre, un dia valuós per recordar.

Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Taller Elèctric Mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a Ràdio

0: Texas. God bless Texas.
1: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, de dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als Barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.
4: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
5: La família Valls s'ha unit per portar-nos Presència, una cançó íntima i feta a casa amb una sonoritat despullada i elegant. La Lluïsa, en Xevi, la Paula Valls, l'Aniol i en Xevi Valls ens porten Presència, que escoltem ara mateix. Un excel·lent i elegant tema.

27 anys a l'esquena i té més èxits que ningú, o almenys molts, a la nostra sintonia. És la cantant de Pennsylvania, Sabrina Carpenter. Des del seu àlbum anomenat Man's Best Friend, ens arriba el quart senzill que n'ha publicat, la cançó anomenada House Tour

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Little Bit Closer és una de les cançons de l'àlbum People Watching de l'anglès Sam Fender i també és una de les cançons que es troba al Top 50.

Salut ens arriben amb força i bon rotllo amb el seu tema anomenat Paripé. La banda osonenca reapareix també amb una proposta fresca i festiva que, sens dubte, ens marcarà l'inici de la temporada d'estiu.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
0: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
0: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Dues excepcionals vocalistes, Leire Martínez i Edurne, en No se me da bien odiarte.

Una cançó de maig del 2024 forma part del top 50 Wildflower, una cançó de l'àlbum d'estudi Hit Me Hard and Soft de la Billie Eilish. Mai s'ha publicat com a senzill, però ha aconseguit l'èxit de bell nou i encara continua sonant.

Aquesta és una cançó que ens aporta la Rosalía al costat del trio estadounidenc de música regional mexicana Yaritza, i la seva essència és La Perla, i és una de les cançons del darrer exitós disc de la Rosalía. Una preciosa cançó i tot un èxit de la cantant de Vinaròs, Esther, i en aquest cas en la col·laboració de Miki Núñez. Això es diu Des d'aquí dalt.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Amb Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Vine a Fes Més i refresca't.
0: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, oberts.

Així hem escoltat el Top 50 d'aquesta cantant l'argentina Emilia amb una de les cançons que ens arriba des del seu àlbum Perfectes. Això es diu Beautiful, preciosa. Així, escoltem la música ara de Chappell Roan, l'artista de Willardan, de Missouri. Aquesta cançó que porta temps interpretant es diu The Subway.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Ràdio Palafrugell.
2: La cançó anomenada Give Me Something, que és una cançó de la banda de Colorado One Republic per al joc de rol Arknights Enfield. L'escoltem també al nostre espai.

Una de les cançons que us portem i guanyadora d'un dels premis Grammy 2026. Estem parlant de la cançó de la banda sonora de la pel·lícula F1 The Movie, la pel·lícula Fórmula 1 amb Chris Stapleton, el cantant de l'Accident Kentucky, i aquest tema amb el qual ens acompanya. La cançó es diu Bad As I Used It To Be.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.

0: altra prova de la bona música que ens porta la Meghan Trainor, Getting Girl, aquesta cançó que és el segon senzill del seu setè àlbum d'estudi, Toy With Me. Novament ens porta una altra gran cançó, la cantant de Nantucket, de Massachusetts.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
0: Ens arriba una cantant figuerenca i creieu-me si us dic que és meravellosa. El seu nom és Carlota Giró i va debutar amb aquesta cançó que tenim ganes de recuperar per la nostra llista, una de les peces que podem escoltar d'aquesta extraordinària artista. A poc

La cantautora i poeta de Granollers, la Ivette Nadal, es torna galàctica i ho fan d'una manera magnífica, tot versionant amb en Jaume Sisa. Aquest és el seu darrer èxit. Ivette Nadal amb L'home dibuixat.

Això és donar la volta a un mitjó, aquest tema de Café Quijano, que ha revolucionat els seus fans i també els de Xinova, la formació d'Indie Rock, amb la nova versió d'aquest conegut tema. Es diu Seria Mejor Callarse. Otra

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
4: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
5: És temps de country amb Rafel Corbí.

És autèntica aquesta noia, amb una veu potent, cançons influenciades pel country més tradicional i el so texà. Ella és Caitlin Butts, cantant d'Oklahoma, i que ens ha portat bona música, en aquest cas, amb aquest primer tema que escoltem amb el programa d'avui del Temps de Country, amb Rafael Corbí. Una cançó anomenada Never Really Mind, publicada el primer dia del mes de juny de 2026. Bona resposta, la que va tenir, o la que ha tingut l'àlbum que us van presentar la setmana passada al Temps de Country, de Don Williams, amb aquestes cançons que mai havien estat editades, aquest disc tan preciós que porta el nom de Pilock and the Cellar Tapes, gairebé 10 anys després de la seva mort. I per celebrar-ho i per portar-vos més cançons de les que formen part, avui n'escoltarem dues. I'm in love for my last time i A Mother of Time, cançons velles, però al mateix temps molt noves, de Don Williams.

4 la setmana passada, 2 aquesta, i encara ens en queda algun més. Don Williams, A Matter of Time, des d'aquest epílog. Ens encantaria que el seu fill encara en trobés més, i si n'ha trobat, que les posés a disposició ja del públic el més aviat possible, perquè ens entusiasma. Don Williams, amb un senzill del 2011, seguim, abans de passar amb nova música. East Coast Turnaround, Where's My Sunshine, des del 2011.

Anem a parlar a continuació d'un nou treball discogràfic d'en Ronnie Allen Atkins. Ronnie Atkins, nascut el 1969 a Knoxville, a Tennessee, i que ens aporta molt bona música a través dels anys i excel·lents èxits. El darrer número 1 que va tenir va ser fa molts anys, fa 15-16 anys, amb el Take Back Roads el 2011, però abans havíem tingut diversos, sobretot a través d'aquell àlbum del 2006, If You're Going Through Hell. Tot això no ha deixat de portar-nos bona música i excel·lents àlbums, com és el cas del True South, àlbum editat també per Curb Records el 29 de maig de 2026. Ronnie Atkins ens serveix el senzill d'avançament d'aquest en disc, la cançó que es diu The Years Are Short.

yourself. Hem escoltat el senzill d'avançament de Years Are Short i la cançó que dona nom també amb aquest True South i que a més obre el disc. Un dels temes reconeguts del treball discogràfic que amb el 2025 va ser un senzill promocional és la cançó Watching To 2.0, en la qual hi participa el seu fill, que es diu Elijah Atkins. És el fill d'en Ronnie Atkins, que ja va aparèixer amb el popular videoclip del any 2006, que era el tema Watching You. Bé, doncs ara n'han fet la segona part. Ah, per cert, que l'Elijah, a part de sortir amb aquesta cançó, també és cantant i compositor, nascut el 2001, o sigui que encara li queda temps per portar-nos excel·lent músic. Ja ha publicat alguna cosa? Mira, després en recordarem alguna.

Però abans d'escoltar una cançó del fill del seu àlbum que va publicar el mes d'abril de 2026, també un record per la dona d'en Ronnie Atkins, que també ens ha portat molt bona música, sobretot també com a compositora. La Rose Falcon, nascuda el 1984, les seves cançons han estat enregistrades per gent com Faith Hill, Lady A, Day of Fire, Eric Paisley, Jesse James the Record, i han sortit en multitud de sèries televisives. Ens aporta excel·lent música a través del segell Spirit and Music Group de Nashville, Tennessee, especialment com a compositora, però avui recordarem una de les cançons d'aquesta artista nascuda a Nova York, concretament una peça que va editar com a senzill anys enrere. Va ser el 2013 que sortia aquest If Love Had a Heart. Rose Falcon, l'esposa de Ronnie Atkins i mare del protagonista que escoltarem després, l'Elijah.

Rose Falcon. He dit una cosa que no era certa, però no m'importa equivocar-me, perquè hi ha tants noms i tanta gent en el món. Per tant, ho corregeixo, no és la mare de l'Elijah. La Rose Falcon és esposa d'en Ronnie Atkins des del 2013. En Ronnie Atkins va estar casat amb la Tammy Jo McDonald el 1998 i se'n va divorciar el 2012, i l'Elijah és el fill d'aquesta primera relació. Aclarit això, escoltem la cançó que ens porta el fill, editat el mes de abril d'aquest 2026, Fever Dream, des de l'àlbum Unknown Release. Ja veieu, una realització no coneguda.

Sota el nom de Tony James hem escoltat aquesta cançó Don't Call Me Darling Anymore. Del 2015 escoltarem ara una de les cançons de l'Anastasia Richardson, excel·lent cantant i compositora, amb el disc Am I Beautiful? La cançó és la que porta el nom, la que dona nom a aquest disc de l'Anastasia Richardson.

Seguim amb veus femenines, però en aquest cas una d'àmplia experiència dins aquest panorama de la música alternativa. Sempre ha destacat aquesta cantant, nascuda el 1955 a San Antonio, a Texas, cantant i compositora que ha enregistrat cançons al llarg de la seva carrera tant en castellà com en anglès. Tish Hinojosa, la Letícia Hinojosa és el seu nom en real. El 2024 ens portava una de les seves darreres aproximacions en el món de la música, With a Guitar and a Pen, a través del seu propi segell Tish Records, perquè després, que jo sàpiga, només ha editat un parell d'àlbums en directe. Escoltem d'aquest disc, Colton's Perfect Heart.

Són dues cançons i una tercera que escoltarem. Aquesta és la que dona nom a aquest disc de 2024 de la Tigi Hinojosa, la cantant de San Antonio, que ens porta molt bona música i excel·lents composicions, com podeu notar en peces com aquest With a Guitar and a Pen, títol de l'àlbum i títol de la cançó que acabem d'escoltar, o aquest His Cowboy Way, que era també una de les cançons destacades d'aquest disc.

Tigina Hossa, els seus pares eren immigrants mexicans, la més jove de 13 criatures i que barreja, com hem dit al principi, cançons tradicionals mexicanes amb les seves cançons originals en castellà i en anglès i que s'acompanya sempre amb la guitarra que toca la mà dreta, tot i que ella és de manera natural esquerrana, influenciada per músiques mexicanes, folklòriques, texanes, dels conjuntos i música country, considera la seva música música fronterera, com sempre ha dit. Va debutar amb un disc l'any 1987 que es deia Taos to Tennessee, va ser el seu primer àlbum i realitzat per ella mateixa, que va ser re-realitzat el 1992 i amb una edició més extensa l'any 2012. Avui volem recordar-los aquells orígens amb el Taos to Tennessee i una de les cançons que en formaven part, aquell Midnight Moonlight, Tish Hinojosa, des de l'any 87.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
3: Forpes Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: És temps de country amb Rafael Corbí.

Estem en directe, que ens ha portat a l'inici d'aquesta segona part del nostre espai enregistrat a Budokan, a Tokyo, al Japó, el 23 de febrer del 1984, Live at Budokan, disc del 2022, publicat per Willie Nelson, amb la seva particular versió d'aquest Holy Daddy the Walk de l'any que acabem d'escoltar. Diversos artistes es van unir l'any 2001 per cantar aquest himne que es diu America the Beautiful.

Aquell any 2001, una cançó que es va convertir en un símbol d'unitat i consol després dels atemptats de l'11 de setembre d'aquell fatídic any. Fa referència, doncs, a America the Beautiful, amb les interpretacions històriques que ens va portar, per exemple, Ray Charles, recordem, a les sèries mundials de béisbol del 28 d'octubre de 2001, en Willie Nelson, America Tribute to Heroes, també, aquell 21 de setembre de 2001. Una col·laboració, aquesta que acabem d'escoltar, de estrelles de la música country, que es va publicar abans dels atemptats, que va ser el juliol del 2001, que es va publicar Keith Urban, Toby Keith, Vince Gill, Brooks and Dunn, entre d'altres, amb aquesta versió col·lectiva que va entrar a les llistes de Hot Country Songs arran de l'11S, la cançó va tornar a entrar amb força a les llistes d'èxit americanes. L'acabem d'escoltar. I ara, un senzill del 2006 d'en Dierks Bentley. Això es diu Every Mile a Memory.

Hem passat el country rock de Blackberry Smoke des del 2018 i l'àlbum Final Light, del qual hem escoltat aquesta cançó Nobody Gives a Damn, que ens acostaven una banda excepcional que va publicar el sisè àlbum d'estudi el 6 d'abril de 2008. Va ser una producció pròpia de la banda que va rebre crítiques molt positives. Va arribar a debutar el número 3 de les llistes de música country d'aleshores, també el número 2 de les llistes americana i folk, i també va entrar amb força a les llistes del Billboard 200, que ja sabeu que és de qualsevol estil de música. Blackberry Smoke ens aportava diferents senzills d'aquest àlbum. Escoltarem una segona cançó d'aquest disc d'una de les bandes capdavanteres d'aquest estil musical, fundada a Atlanta, Georgia, l'any 2001, amb Charlie Starr, Paul Jackson, Richard Turner i Brandon Steele. Aquesta peça es diu Flesh and Bone.

Del country rock del 2018 al temps de country passarem amb una cantant de música folk, country i pop vintage, originària de Coeur d'Alene, l'estat d'Idaho, que ha aconseguit una gran popularitat internacional gràcies al seu estil més retro i a una col·laboració destacada amb l'estrella del country, en Zach Bryan. Estem parlant de la Gabriela Rose, que el 29 de maig de 2026 publica aquest I Just Wanna Be Love, del qual la cançó que escoltem obre les portes, Lunch Money.

0: just your lunch money.
1: La Gabriela Rose ja va començar a compondre durant l'adolescència. Va publicar un EP de debut, Lost in Translation, el 2019, i el 2024, arran de la viralització del seu senzill independent Double White a TikTok, va aconseguir molta notorietat, sobretot a plataformes. El juliol del 2025, la seva carrera va fer un gran salt en col·laborar com a vocalista principal en els senzills de Zach Bryan, el Madeline, un duet que va arribar a debutar al número 62 del Hot 100 i va entrar al top 10 de diverses llistes de rock i de country d'aquest prestigiós mitjà. Va acompanyar també Zach Bryan a l'escenari per cantar en directe davant milers de persones durant els seus concerts al MetLife Stadium de Nova York. Aquest és el seu llarga durada que avui us estem presentant en cançons com aquesta que es diu Cocaine.

tres cançons que us oferim d'aquest disc que ens aporta també alguna col·laboració, com per exemple ho fa amb la cinquena cançó, amb el cinquè tall d'aquest disc, una cançó que ens arriba amb la col·laboració del cantant Cameron Whitcomb, que ja alguna vegada ha sortit amb el nostre espai, aquest cantant i compositor canadenc de la Columbia Britànica. Col·laboren amb aquest tema que es diu Think About Me, de l'àlbum de la Gabriela Rose.

temes que van ser originalment enregistrats a Mobile, per això es diu així, Alabama, el 1969, per en Travis Tork. Els va gravar i allà van quedar amb caixes que tenia el llegendari productor de Nashville, Booth Kazon. Quan va vendre aquest tot el seu estudi de gravació i després d'una força neteja, es va trobar que hi havia tota una sèrie de cintes en el qual hi havia les demos originals de les cançons que en Jimmy havia escrit i enregistrat per Booth quan estava treballant per aquesta companyia al finals dels anys 60. Diuen que n'hi havia unes 125 i amb aquest Buried Treasures doncs n'hem trobat unes quantes, a més de les explicacions del propi Jimmy Buffett. Excel·lent en recordar-los i ho farem també més sovint en d'altres peces. Ara, però, és el torn d'escoltar una cançó d'en Howard White, una peça antiga, ja us ho aviso, que es diu Rosette, per cuidar, com sempre ens agrada fer tots nosaltres, el passat de la història de la música country. Són els Hickory Singles, Howard White, Rosette.

1964, l'extraordinària música d'un dels grans gentlemen de la música country, també mort massa aviat, en Jim Reeves, amb I Guess I'm Crazy. I ara, una mica de country rock que volem recordar a càrrec d'una banda que va existir, de Southern Rock de Nashville, formada per dos antics membres de la banda Llama i un dels Kicks, al costat d'un quart membre que va ser el 2005, quan es va fundar Ben Brown, Neil Mason, Jaron Johnston i Kelby Ray. Varen deixar la formació el 2011. Es va acabar aquests American Bank. Del seu àlbum d'estudi del 2010, American Bank, precisament, escoltarem una de les cançons que en formava part. Era aquest títol, Wild and Young.

En Keith Urban començava la seva carrera artística, formava part d'una formació que va tenir cert èxit i que es deien The Ranch. Temps després es va recuperar i d'aquí ve la confusió moltes vegades de si era música només en Keith Urban o de la banda, però es va recuperar sota el seu nom, Keith Urban and The Ranch. Aquest va ser un dels grans èxits de la formació. El tema era Walking the Country.

Me'n vaig i em faig a via perquè m'encanta la música i vull escoltar un darrer tema. Crystal Gayle, la recordarem, una de les extraordinàries artistes de la història, amb The Blue Side. Adéu-siau i fins la setmana que ve al Temps de Country.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
4: Country Classics, avui amb l'extraordinària música i composicions de Harlan Howard.

Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició del nostre espai. Aquesta és la música que ens acompanyarà en el dia d'avui. Les composicions esplèndides de Harlan Howard, un dels més grans compositors de música country. Programa número 39, el dediquem a les seves peces. I és que en Harlan Howard en va arribar a escriure, diuen, més de 4.000, 100 de les quals van arribar a estar dins el top 10 de la música country. Avui hem escoltat o hem començat amb el seu primer èxit, si es podia així, sí, va ser el Pick Me Up On Your Way Down. Ja n'havia tingut altres de menors, però aquesta cançó enregistrada per Charlie Walker va arribar al número 2 de les llistes de música country a finals de l'any 58. Un any després, Ray Price va tenir un gran èxit amb Heartaches by the Number, Harlan Howard.

Harlan Howard va néixer el setembre de 1927 a Detroit, a Michigan. Ens va deixar el març del 2002 amb una carrera de més de 60 anys en el món de la música. Doncs ben jove ja li va interessar moltíssim la música, sobretot perquè escoltava el radio show, el programa de ràdio del gran Ole Opry. Això van ser els seus anys formatius amb la influència de la música country. Després de servir a l'exèrcit, ja escrivia cançons anteriorment. Diu que quan tenia 12 anys ja n'escrivia de cançons. Després de l'exèrcit se'n va anar cap a Los Angeles amb l'esperança de vendre les seves cançons. Algun d'aquests va tenir un èxit menor, com hem dit, després van esdevenir-se cançons com aquest Pick Me Up On Your Way Down o aquest Heartaches By The Number, o per exemple també una extraordinària cançó que va compondre al costat d'en Hank Cochran i que va ser enregistrada per la Patsy Cline. Era aquell I Fall To Pieces.

D'ell es diu que va ser qui va dir la frase tan cèlebre que la música country són tres acords i la veritat, three chords and the truth, conegut com el Dean of Nashville Songwriters. En el seu màxim moment de popularitat, que va ser l'any 1961, va tenir un èxit, diríem que poc igualat o mai igualat per cap altre compositor, perquè en el mateix moment, 15 de les seves cançons apareixien a les llistes de música country de manera simultània. Cançons com, per exemple, aquella que va compondre al costat d'en Buck Owens i que va ser un gran èxit, un número 1 al 1965, la cançó I've Got a Tiger by the Tail. I've got a...

farem un bon fart d'escoltar cançons avui perquè penso parlar molt poc només presentant les cançons escrites per en Harlan Howard i que varen ser èxits importantíssims al món de la música country. Com per exemple el tema Busted, primer enregistrat per Johnny Cash el 1962. Va esdevenir un número 5, un top 5 al Billboard Hot 100 de la música general, un èxit de pop de Ray Charles el 1963 i després va ser un número 1, és la versió que escoltarem a les llistes de música country per John Conley, el 1982. Busted.

Era aquest tema bastet amb John Conley. Una altra cançó de les més recordades és Above and Beyond, The Call of Love, enregistrada originalment per Buck Owens. Va arribar a ser un número 3 a les llistes de country el 1960, però el que escoltarem és la versió que va ser un número 1 el 1989 per Ronnie Crowell, una altra composició del nostre protagonista del dia d'avui. Estem recordant a Country Classics les cançons compostes per Harlan Howard.

És un programa especial amb la música d'en Harlan Howard, amb cançons que van ser coescrites també amb gent com en Tom Paul Glasser, amb qui va compondre aquest tema, Streets of Baltimore. Aquesta peça, aquesta balada esplèndida, va ser un top 5 per en Bobby Bird l'any 1966. Streets of Baltimore.

En Harlan Howard va estar casat en diverses vegades. Una de les seves esposes va ser una gran intèrpreta, també, i que va conservar el seu nom. El 1966 era la seva esposa, i en Harlan Howard va compondre aquesta cançó que la Jan Howard també va portar fins al top 5 de les llistes americanes. L'escoltem amb aquesta peça que es deia Evil on Your Mind.

Una altra de les cançons que va portar el número 1 i que també va guanyar un Grammy el 1969 va ser, però, amb una versió de Rhythm and Blues. En Joe Simon va publicar la cançó d'en Harlan Howard, The Choking Kind, que originalment havia estat un èxit per Waylon Jennings el 1967.

Cançons de Harlan Howard, com per exemple una cançó que va ser un top 15 èxit de música pop per Brenda Lee el 1965, la cançó Too Many Rivers. Però com que estem en el món del country, escoltarem la versió que varen fer les Forrester Sisters el 1987 i que va arribar a ser un número 1 a les llistes de música country.

Va ser un extraordinari intèrpret a finals, intèrpret també, n'escoltarem alguna després, però vull dir compositor, de molt èxit a finals dels 50 i durant tots els 60, després d'una etapa en la qual no va tirar tant als anys 70, però déu-n'hi-do, el 80 i els 90 va tenir una revifalla importantíssima en format de grans èxits i de números 1. Comencem per Why Not Me, la cançó coescrita amb Brent Maher i Sonny Throgmorton. Aquest gran èxit va passar-se dues setmanes al número 1 de les llistes de música country el 1984. Les culpables, The Judds.

del 1984 al 1993 amb una cançó coescrita al costat de Costas, un altre excepcional compositor. Aquest gran tema va esdevenir un número 1 per Patti Loveless aquell any 93. La cançó composta per en Harlan Howard, Blame It On Your Heart.

Seguim amb aquestes cançons que va compondre al costat d'altres compositors, com per exemple, en aquest cas amb en Chick Rains. La cançó Somebody Should Live és una peça que va portar fins al número 1 a les llistes de country, Reba McEntire, el 1985. Una preciosa balada.

tornem al 1984, una part d'aquella cançó de The Judds també va tenir un altre número 1. La van convertir amb aquest número tan encobejat i especial en Conway Twitty, aquell any 84. La cançó d'en Harlan Howard que mencionem és I Don't Know a Thing About Love, The Moon Song.

i cançons compostes als anys 60 que van trobar una nova vida als anys 80. En aquest cas, el número 1 hi va arribar el 1988, la cançó Life Turned Her That Way, que va cantar i va portar fins aquest número 1 Enrique Van Shelton.

No pararíem, com hem dit, més de 4.000 cançons i 100 cançons a les llistes de música country. Per tant, en tenim per fer moltíssims programes. Però, per exemple, per escoltar gent diversa, què me dieu d'aquest tema també tan conegut que varen fer o varen interpretar els Mavericks, aquest Excuse me, I think I've got a heartache.

I què tal si l'escoltem també amb ell mateix? El 1961 va editar un disc, mai millor dit, Harlan Howard Sings Harlan Howard. Ell mateix es canta amb les seves cançons. Aquesta peça l'havia gravat també en Charlie Rich, She Called My Baby, però l'escoltem amb la veu del mateix Harlan Howard.

una cançó que també van interpretar Patsy Cline o també va versionar Liang Womack, per exemple. You Don't Know My Mind, Harlan Howard cantant la primera de les cançons que trobàvem amb el seu disc del 1967, Mr. Songwriter.

0: Tanquem la paradeta amb aquest programa que hem dedicat a Harlan Howard i les seves composicions. També podíem haver escoltat, per exemple, aquella cançó Everglades, que va ser un clàssic per Kingston Trio. O, per exemple, podíem tancar amb un èxit de Johnny Cash per al seu àlbum d'estudi Orange Blossom Special i també per al Live at the Folsom Prison, aquell àlbum. La cançó The Wall també era de Harlan Howard. Amb aquesta ens acomiadem. Serà fins la setmana que ve amb els clàssics de la música country. Avui especial, Harlan Howard.
1: There's a lot of strange men in cell block 10, but the strangest of them all was a friend of mine who spent his time staring at the wall, staring at the wall. In his hand was a note that his gal had wrote, and it proves that crime don't pay. Was the very same gal he robbed and stole for, naming her wedding day.

escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure, amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
2: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
3: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental, del Consell de Benestar Social, i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
2: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellar, el programa d'història de Ràdio Castellar i de la xarxa de comunicació local. Avui, en el dia de la ràdio, precisament avui ho gravem en el dia de la ràdio, vosaltres ho escoltareu quan sigui, però nosaltres ens felicitem per seguir fent ràdio i felicitem a tota la gent que fa servir encara la ràdio, que sí, un mitjà molt viu. I, per tant, felicitats a tots vosaltres. Francesc Layret és el protagonista d'avui, la veu dels sense veu, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Com estàs?
1: Com anem? Molt bé, Sergio.
0: I avui ens acompanya, avui molt especialment, el Xavier Vidal Alemany, periodista, escriptor, guionista i autor de la novel·la de recent publicació, 7 bales en la nit, editada per Columna. Benvingut, Xavi.
2: Moltes gràcies. Em sento una mica Aquiles a les Portes de Troia, eh?
1: Apa, gràcies, home,
2: Però si, em sento si aquí sents així, a punt de saltar les muralles de Troia. Fantàstic.
1: Bé, si et sents així, ja tenim la partida guanyada.
0: Ja
1: ho tenim.
0: Molt bé, Xavi, què és el que et va motivar a portar una novel·la a la Barcelona del pistolerisme i a un personatge com és en Francesc Layret?
2: Justament va ser el Francesc Layret el que em va tibar de la corda per escriure la novel·la. Jo, com la majoria de catalans i catalanes, per mi Francesc Layret era un carrer. Un carrer per el que passava i deia, mira, carrer de Francesc Layret. Fins que un dia vaig espategar amb una exposició extraordinària de l'historiador Jordi Serrano, al fil roig del catalanisme, i vaig entrar. Per casualitat, no la coneixia. Vaig entrar i em vaig quedar fascinat per la figura del Francesc Layret, per la seva vida, per la seva biografia, per la seva significació política, per la seva capacitat de bregar en contra dels elements, per la seva integritat, per la seva capacitat ideològica i, sobretot, per la capacitat que va tenir de portar la política fins a un extrem que hagués pogut canviar la història del país. Aquesta era una història relativament coneguda, no gaire coneguda, perquè la figura del Francesc Layret no està reivindicada, però hi havia una figura darrere de la figura política, que era la figura personal del Francesc Layret. I allò em va captivar perquè era un personatge de novel·la amb tots els ets i els suts. I no només ell, sinó tot l'entorn que l'envoltava. Llavors, tot això, unit a la gran capacitat de fabulació i d'evocació que té la Barcelona dels anys 20, vaig pensar, és que és un carmel, és que com a escriptor pràcticament no hi he de fer res. I em vaig posar a buscar coses, dic, aquesta figura és tan important que segur que hi ha moltes, i no hi havia pràcticament res fet. Hi ha una novel·la publicada per Pagès Editors, de l'historiador, en bo, però ja està, no hi ha res més. I vaig pensar, una figura d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques, amb aquesta capacitat d'arrossegar gent, necessita una novel·la perquè algú la reivindiqui. I amb molt poca humilitat, ho reconec, vaig dir, doncs m'hi poso jo, perquè ja que no s'ha posat endavant ningú, doncs escolta, m'hi poso jo. I m'hi vaig posar. I així va néixer la idea del 7 bales en la nit.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Y al pedirle alegre, llévame al Moulin, tristemente dijo, ma petite chérie, je n'ai pas d'argent.
1: Bajo los puentes del Sena, de Raquel Meller.
2: Meller, sí,
1: Meller.
2: Sí, sí. És l'època. Raquel Meller estava molt, molt de moda en aquella època i començaven a haver-hi aquells tocadiscos que hi havia amb aquelles agulles, encara hi havia com vivien els discs nous, amb els discs de pedra, en fi, hi havia, era una època que sonaven les coses en les cases. Imagineu-vos aquelles cases de l'Eixample de Barcelona, de Passeig de Gràcia, grans, amb passadissos immensos, amb servei que sortia de la cuina i arribava cansat al menjador per servir amb tasses de porcelana. Sí, sí. Imagineu-vos un diari gran al mig de la taula fent soroll i una senyora que estava allà jugant amb les altres. Doncs la banda sonora era això. Raquel Meller i cantant, sí, sí, sí. I una llum entrant per la finestra il·luminant tot el menjador i la vaixella de plata o d'or.
3: Estem ben bé allà, eh? Ara mateix,
1: ho amb aquesta descripció.
3: Sí, sí, sí, sí. Estem escoltant la Raquel Meller.
2: I això era, i aquesta era l'ambient de la Barcelona més rica. Hi havia una altra Barcelona, que era la Barcelona que passava més gana que el gos del Mut, que anaven molt curts. Ja en parlarem, però aquesta dualitat també estava en la música. La música en parlava molt. I era una època que, a més, era una època de grans contradiccions, la Barcelona dels anys 20. Per diverses raons. Sobretot, una, perquè hi havia molts diners. Els diners venien de la Primera Guerra Mundial, de tots els empresaris que havien fet negocis amb el front, jugant a dues bandes, moltes vegades. Hi havia molts calés, hi havia moltes pistoles. Es calcula que a Barcelona l'any 1919 hi havia 1 milió de persones, quan hi havia 930.000 persones a tota la ciutat. I el tercer element, que és molt important, és la droga. Hi havia molta droga. La cocaïna era legal, l'heroïna era legal, la cocaïna era una droga que es venia molt barata, que arribava al port de Barcelona des del port de Rotterdam, però com ara arriba el blat, eh? O sigui, allò a lo bèstia, i te la venien amb capsetes de mistos, a 3 pessetes la capseta de mistos. Una dotzena d'ous valia 5 pessetes, una capseta de cocaïna 3,5. Això dona una mica la mesura de com socialment hi havia molta droga, moltes pistoles i molts diners, i molta set de venjança. Aquest còctel, òbviament, rebenta qualsevol estructura social i qualsevol intent de control. Clar, perquè, fixa't, hi havia gent que tenia 3 fills i tenia el marit entrollat a la presó per haver participat en una vaga, per exemple la de la Canadenca, i no sabia què donar-li als fills, i anava a la botiga a comprar una mica una penca de bacallà i 3 ous perquè una dotzena no en podien comprar, i amb això havia de passar 1 o 2 dies amb 3 canalles allà intentant jalar. Clar, la injustícia social era tan gran que les ganes de revenja i d'equitat social estaven servides. Era normal.
3: Tot aquest context que ens està ara descrivint a perfecció en Xavier Vidal, doncs el podré trobar al llibre que ha escrit, de 7 bales en la nit, sentat en la figura de Francesc Layret, i de fet vosaltres també podeu aconseguir un exemplar d'aquest llibre, perquè farem un sorteig, oi que sí, Albert?
4: El sortejarem, sigueu ben atents a les xarxes socials, sobretot a Instagram, que ja us explicarem com es fa, però a partir de que es publiqui aquest programa o una miqueta més enllà, doncs el sortejarem, així li donem una mica de bombo, i a més la capacitat que se li ha vist en Xavier ara mateix de projectar imatges i de descriure escenaris i tot, és exactament el que queda plasmat en aquest llibre, no? I és un llibre molt fàcil de llegir, és molt, bueno, fantàstic.
3: Després, al final del programa, a veure si tenim temps de
4: parlar una miqueta més, no?
3: Una miqueta més del llibre, però comencem. Avui a les portes de Troia ens centrarem, gràcies a en Xavi per haver escrit aquest llibre, i portar la figura d'en Francesc Layret, que mereix ben bé que li dediquem un programa en el dia d'avui. I, per tant, comencem parlant des dels inicis d'en Layret, dels seus orígens.
4: Sí, comencem, no?, aquesta primera part del programa més biogràfica. quins eren els orígens de la seva família, no? Més familiars i socials.
2: En Francesc Layret pertanyia a una família que en aquell moment es considerava burgesa. La seva família tenia una concessió de maquinària de rellotgeria. En aquell moment la rellotgeria era molt important perquè a totes les cases hi havia algun rellotge de paret, i fins i tot en les més humils, encara que no fos tan luxós, i la gent portava rellotges també penjats. I ells tenien una mica com una concessió dels recanvis d'aquella maquinària. Llavors es guanyaven bé la vida. Però ell, el Francesc Layret, no compregava massa amb aquests ideals, diguéssim, burgesos, de classe mitjana i tal. Ell, clar, molt motivat per la malaltia que va patir als 2 anys, s'havia escorat molt cap a l'esquerra, cap a la justícia social, cap al federalisme, cap al progressisme, i ell, diguem que hi ha un punt clau en la seva vida, que és quan aconsegueix sortir de casa, perquè entre els 2 i els 16 anys no surt de casa, no pot sortir de casa perquè té les cames baldades i no pot sortir de casa, i quan surt de casa ha devorat tota la gran bibliografia que tenia a casa, i no només s'ha fet una persona més culta, més intel·lectual, més capaç de contextualitzar el temps en el que està vivint, sinó que s'ha fet una persona moralment més justa, més equitativa, i que pretén que aquest desgavell o aquest desnivell social que hi ha a la Barcelona dels anys 20 s'equilibri d'alguna manera. I, per tant, ell el que diu és: si els pobres tenen poc i els rics tenen massa, per alguna banda haurem d'equilibrar aquell model social, perquè si no, està servit el conflicte social, no? I ell surt sent, diguem, més conscient de que ha de fer activitat social, i se'n va a la Universitat de Barcelona, que estava molt a prop de casa seva. Ell vivia al carrer Balmes 26, i si recordeu Barcelona, al carrer Balmes 26, a la cantonada, està a 200 metres. Mm-hmm. I a la Universitat de Barcelona es fa un autèntic líder estudiantil, perquè, diguem, que fa oblidar la gent que el mira que és una persona amb una disminució de mobilitat a les cames. I, a més, en aquest interregne entre que ell surt i va a la universitat, coneix aquest trident del Salvador Seguí i el Lluís Companys, amb els qui faria moltes lligues, i altres personatges políticament molt interessants, com el Martí Alomar, que li donen context, i ell, definitivament, es converteix en un activista.
4: És que, de fet, ja ho has anat comentant, eh? Però d'aquesta etapa de la universitat, quina és la ideologia que va conformar en ell?
2: No ho tinc tan estudiat, perquè en la documentació jo em vaig fixar més en aquesta part, més de quan ell tenia vora els 40 anys. Però ell és un líder estudiantil d'esquerres. D'esquerres en el sentit més nat de la paraula, i que ell intenta que tothom es consciencia a la universitat que hi ha una classe social que mereix més protecció que les altres, perquè normalment la gent que anava a la universitat en aquella època era gent, fills de burgesos, de gent que podia i tal. Però clar, fixeu-vos en una escena que revela una mica quin tipus de líder i quin tipus d'ideologia tenia. Hi ha un moment que el Rovira i Virgili descriu en un dels seus llibres que està mirant per la finestra des del claustre de la Universitat de Barcelona i veu el Francesc Layret envoltant d'estudiants fent un discurs en favor de l'equitat social. I els estudiants que té al seu voltant el tapen completament perquè no es vegi que és una persona amb mobilitat reduïda, i que vegin només aquella capacitat que té d'exaltar. I en el discurs, una de les coses que li crida més l'atenció al Rovira i Virgili és que senyala els fills més rics, més ostentosament rics, dient: vosaltres també esteu concernits. Aquí a la universitat ensenyem valors, i els valors són per tothom. I la gent que té menys capacitat d'entrar a la universitat, els hem d'ajudar, i vosaltres teniu la responsabilitat. Clar, i aquells que eren els més recalcitrants veien a un senyor, feia 50 i poc, perquè clar, estava, no, les cames les tenia privades, però amb aquella potència de veu que tenia una veu molt metàl·lica, i això és una de les coses que més em va atormentar en la escriptura de la novel·la de 7 bales en la nit, perquè pensava, descric en algun moment la veu que té, però clar, no hi ha gravacions d'aquella època. No puc sentir el Francesc Layret xerrant. I llavors vaig recórrer a diversos testimonis de diversos amics que es va recollir en un llibre l'any 34, quan li van fer el 35, quan li van fer l'aniversari del 15è aniversari de la seva mort, que parlaven d'una veu metàl·lica, però una veu metàl·lica molt potent. una veu metàl·lica que quan la deixava anar, la gent l'escoltava. I això em va donar la figura global d'un personatge que la gent l'admirava només pel que era, perquè no podia admirar-lo per cap altra cosa física o diguem, d'índole més de, això, fisiològica, no?
3: Sí, i has dit que ell surt de casa, va a la universitat i a més de tot el que ens acabes d'explicar, que li passa a la universitat, on atreu l'atenció amb la seva capacitat d'oratòria,
2: sí, sí,
3: de, diguéssim, poder aplegar molta gent al seu voltant i que l'escolti, que el seu missatge arribi. Allà també neix una relació entre moltes persones, però destacar una relació amb Lluís Companys.
2: Sí, sí,
3: amb Lluís Companys. Com va ser aquesta relació inicial?
2: Es van fer molt amics. Ell, jo si no vaig errat, perquè aquesta part de, prèvia, diguem, tampoc la vaig documentar gaire, però ells creen un Ateneu Popular a Barcelona per donar classes a la gent més pobra, la gent més desfavorida, ensenyar a llegir als fills dels que no podien pagar-se una escola. Llavors allà coincideixen amb el Lluís Companys, que venia del poble, i que també tenia aquesta sensació, aquesta idea de que efectivament les persones amb menys poder adquisitiu també tenien dret a una instrucció. Llavors allà creen una aliança molt, molt, molt forta, tant d'ideals com personal, que els fa anar endavant i crear diversos tipus... Després tindrien aliances polítiques, tindrien els famosos sopars que es feien a casa del Lluís Companys, i que preparava la Mercè Micó, i que anaven ell, l'Omar, el Salvador Seguí...
3: I que també has relatat el llibre Set Bales, sí, en la nit, i que ens gairebé ens fan olorar la que s'està cuinant.
2: Sí, sí, perquè no, és un personatge... I clar, aquí fem un off-topic històric, però crec que és interessant, perquè és un personatge molt complicat d'alimentar. Perquè tothom li feia grans menges i l'única cosa que li agradava...
3: Patata bullida
2: i una truita a la francesa.
4: Sí, no fotem.
2: Jo pensava, aviam si això m'ho hauré trolat, i quan s'ho llegeixi algú que conegués la família del Lairet dirà, però paio, què t'empatolles aquí? Doncs el nebot net del Francesc Lairet, l'Ignasi Rodríguez Roda Lairet, que és vicerrector de la Universitat de Girona i catedràtic de l'Institut de l'Aigua a Girona, em va dir, era així, i ara entenc coses que a mi em passaven i que no les havia entès mai, i quan ho he vist escrit he dit, tate, era això. I llavors, clar, és veritat, el tio anava a casa si li treien faisans, li treien coses fantàstiques, i el tio només feia que suforejar per al plat i apartar les coses, perquè no volia. L'única cosa que li agradava era la patata bullida amb una mica d'oli i una truita a la francesa. Clar, era un personatge que, mentre els altres jalaven a bossi ple, ell anava xerrant de política. Anava donant-li el pico perquè era el que sabia fer realment i anava convencent els altres, diguem, per aquesta part més intel·lectual, no?
5: És fàcil ser valent quan tens poder, quan ets fort, quan estàs segur que guanyaràs. El mèrit de veritat està en la valentia del qui sap que està en inferioritat. El Lairet no reculava mai, tot i la seva imatge de fragilitat. El coratge no està en els músculs, està en la voluntat. I la seva no en tenia límits. Sí, és cert, també li havia vist amor als ulls alguna vegada, però no era per ell, sinó pels qui l'envoltaven. Superava els moments d'incertesa amb determinació i en sortia més fort. Si et quedes privat de les cames als 2 anys, si l'única companyia amb qui pots comptar i l'únic amb qui pots jugar és el teu germà Eduard, si no has sortit de casa fins als 16, si saps que tota la vida hauràs de dependre d'aquells 2 puntals de fusta, si malgrat tot això te'n has acabat sortint, què et pot aturar?
2: Què et pot aturar? Què et pot fer por? Això em recorda un dels moments més culminants de la seva trajectòria política al Parlament espanyol, en el que un diputat, em sembla que es deia Diego Veloz, ara no vull trolar-me, però Diego Veloz, volia fotre-li un cate, perquè el veia allà xerrant amb aquella displicència, llançant idees, i era com que tenia unes ganes de fotre-li una hòstia, i ell li era igual, li era exactament igual, no tenia por. És a dir, la nit abans que el matin, va a Sabadell, al Cercle Republicà de Sabadell, a fer una conferència sobre el Pi Margall, que a Sabadell se l'estimaven molt, perquè ell havia treballat molt a Sabadell, era diputat per al districte de Sabadell, com heu dit al principi. Però ell no tenia por. Allà el podien matar 100 vegades, si volien. De fet, unes setmanes abans, a Granollers, hi va haver com dos o tres morts perquè algú va treure una pistola i es va posar a disparar en un míting. O sigui, ell no tenia la sensació de córrer perill, perquè no veia el perill i perquè no tenia por. Molts, per exemple, n'hi havia molts homes poderosos de Barcelona que portaven una cota de malla sota del traje.
4: En aquest temps, cota de malla, eh?
2: Sí, sí. No era la cota de malla medieval sí que era una cota de malla, era una fibra de ferro,
4: no?
2: Sí, d'anelles, sí. Que amb una pistola, si era una pistola de calibre petit, doncs parava la bala i no et matava. Ell no en va voler portar mai. Ni va voler que el seu assistent portés pistola. No volia. Hòstia. Perquè no tenia aquesta sensació de perill, de mort. I en corria.
4: Això, hi ha un vídeo d'en Fidel Castro, no sé si el coneixes, que li pregunten, tu no vas amb xaleco antibales? I ell fa així, s'arrenca la camisa i diu, porto el xaleco de la moral. Òbviament no té res a sota, no?
3: Clar, justament el que estaves explicant, el tall que hem escoltat és narrat del teu llibre.
2: Sí.
3: He fet una selecció, m'ho he passat molt bé, jo recomano als nostres oients el llibre, perquè bàsicament perquè a mi m'ha agradat molt, i doncs quan et llegeixes un llibre i t'agrada molt, l'has de recomanar, i aquest llibre és molt recomanable, i aquest és un tall del llibre, perquè també sapigueu com escriu en Xavier, si no l'heu llegit abans. I justament ve a parlar-nos d'aquesta personalitat forjada després d'aquesta malaltia. I voldria que ens expliquessis doncs, una mica més en detall com li condiciona aquesta malaltia que pateix als 2 anys a la seva personalitat, que ja una mica ens estaves dient.
2: Imagina't, algú que de sobte veu que tota la seva generació, tota la generació de gent com ell que està fent vida fora del carrer, ell no pot accedir a això. Que ell no pot... O sigui, tot el seu món es redueix a la casa d'on no surt, tot el seu món es redueix al seu germà, amb el qui juga, i tot el seu món es redueix als llibres que pugui llegir de la biblioteca de casa. Clar, la seva personalitat va haver de sobreposar-se a tot això, perquè és fàcil entrar en una depressió i que se te'n vagi la pinça fàcilment. Però no, ell el que fa és ampliar els seus horitzons i el seu món més enllà de les parets de casa seva a través dels llibres, i a través de la ideologia, i a través dels llibres de política, i a través de ficció, i a través de tot el que pillava. Perquè La seva sensació, la seva esperança, el seu capteniment és que un dia aconseguiria sortir de casa, i que quan sortís de casa volia fer millor el món que ell havia llegit en els llibres que havia... I aquesta va ser bàsicament la seva personalitat. Ell sempre va intentar fer el món millor per tothom que l'envoltava. No per ell, ell va morir, tenia... Tot el que va deixar eren 4.000 pessetes al banc. Em sembla que eren el crèdit lioner, si no recordo malament. No tenia res més, 4.000 pessetes, i no les feia servir per ell. Les feia servir per als projectes que tenia de diaris, per constituir una llista de no sé què. Per tant, ell no volia res per ell, ho volia tot per als altres. Un dels exemples més clars és el famós judici de Saragossa contra 1.500 ferroviaris que els havien fet fora l'empresa del ferrocarril perquè havien fet vaga. I ell allà, quan entra... Diguem, hi ha molts advocats, perquè hi ha 1.500 acusats, i evidentment se centralitza allà, però hi ha molts advocats defensors i tal. I ell quan entra allà se'l queda mirant una mica decebuig, com volien dir, hòstia, aquest és el que ens ha de defensar? Anem malament, no? Quan acaba la seva intervenció, hi ha una ovació en un acord de justícia, com si fos un concert del Bad Bunny. Hòstia. És a dir, perquè havia aconseguit convèncer... I allà se'n diu la famosa frase de quan un treballador fa vaga, no és que no vulgui treballar, és que vol treballar en unes condicions justes. Això forma part del seu al·legat d'aquella defensa que fa Saragossa dels ferroviaris. Vull dir, per ell no volia res. Ho volia tot per la gent que l'envoltava, per la gent que tenia menys que ell. Fins i tot, moltes vegades, de franc. És a dir, ell havia defensat a molta gent de franc que venia allà, no tenia calés, i ell, si tenia la possibilitat física de fer-ho, ho feia, perquè volia millorar la vida dels altres. I això ve d'haver estat doncs, 14 anys tancat a casa fins que pot sortir, amb aquesta obsessió de dir... Aquest món que estic llegint els llibres no m'agrada, vull canviar-lo, i quan surti intentaré canviar-lo. I així és com canvia la personalitat la seva malaltia.
6: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Barcelona i Chicago, una relació particular.
1: És una relació particular i és una relació injusta pel que fa a Barcelona, perquè Hollywood ha tractat molt tot l'ambient de Chicago dels anys 20, tot l'ambient de la màfia, totes les guerres que hi va haver, tota la prohibició de l'alcohol i com això va repercutir en la societat i va repercutir políticament amb molta gent, com això va sembrar els carrers de cadàvers. Ho hem vist mil vegades, des dels Intocables de Liam Neeson fins a... Però, en canvi, a Barcelona passava una cosa semblant i ningú s'hi ha fixat com es va fixar a Chicago. La Barcelona, aquesta música que escoltàvem, era del Cotton Club, que era la música que sonava en els carrers de Chicago, i també en el Paral·lel sonava música d'aquesta mena. Potser no aquesta concretament, perquè no estem allà, però segur que d'aquesta mena sí. I això indicava que Barcelona estava en un punt de la seva vida absolutament caòtic, on cada setmana hi havia morts, quasi bé cada dia hi havia morts, les voreres semblaven de cadàvers, les pistoles circulaven, ja dèiem abans que n'hi havia 1 milió, això ho ha documentat el David Ribelles i el Jesús Martínez en el seu llibre sobre el pistolerisme, amb dades, amb un cens d'armes, o sigui, 1 milió de pistoles. Clar, potser hi havia més pistoles a Barcelona que a Chicago. Fixa el que et dic, eh? I al final, Barcelona, el motiu per al qual la gent es matava era la ideologia. Per tant, tot el que a Chicago era per la prohibició de l'alcohol i per el negoci de la droga incipient que començava allà a distribuir-se, aquí era per una qüestió d'ideologia, perquè la gent volia viure millor. I quan hi havia una vaga, els amos enviaven els sometents o enviaven els sindicats lliures i pelaven al que havia convocat la vaga, i llavors els companys del que havia convocat la vaga agafaven les pistoles que tenien amagades a sota de la tassa del lavabo i se n'anaven i pelaven a l'amo o pelaven els dels sindicats lliures, i això generava una altra revenja. I llavors podríem dir que Barcelona era la Chicago però amb ideologia, perquè la gent es matava justament perquè volia tenir una vida millor i perquè, d'alguna manera, no li quedava altre motiu per defensar-se. Després hi ha tota la part del cenetisme, tota la part bolxevic, tota la part de gent que diguem que, com en totes les organitzacions socials, n'hi ha gent que li agrada matar, diguem, i s'hi apunta allà on pot fer-ho. Però, en el fons de tot això, hi havia la gran ideologia, clar. Pensem que a Barcelona l'any 1917, en el Congrés de la CNT, hi ha censades, si no recordo malament, vora 400.000 persones.
2: No, és una baciesa.
1: 400.000 persones en una ciutat de 9 milions, de 930.000 persones.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, era la força més important social que hi havia a tota Catalunya.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I clar, i això fa que hi hagués molta pressió, que hi hagués molta sensació d'injustícia, que hi hagués molta gana i que hi hagués molta ostentació en certs sectors socials. Què passa? Que la gent deia, per què tu sí i jo no? Doncs jo vull el que tens tu, que és la naturalesa humana.
2: I un d'aquests eren l'Airet. La seva evolució política ideològica no és fàcil de resseguir. És un moment on el catalanisme polític encara és força immadur, es comença a diferenciar en dues grans corrents: la corrent conservadora, amb la Lliga Regionalista al capdavant, i una corrent hereva del federalisme de Pi i Margall, de Valentí Almirall, un catalanisme d'esquerres, en el qual podem trobar un Layret participant en diferents grups i veient com va evolucionant cap a posicions cada cop més obreristes, cada cop també més allunyades del republicanisme més populista, més anticatalanista, que serà sobretot després, que representaven Alejandro Lerroux. I pel mig també ell va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona, destacant en la promoció de la cultura catalana, el foment del català a les escoles.
1: Oh, el català és brutal. És que llegeixes els seus discursos avui i dius, no sé si estic llegint un discurs que ha escrit un cap de comunicació l'any 2025 o l'any 1915, perquè era un defensor de la llengua acèrrim. És a dir, en el congrés que es fa en 1915 i en el que ell participa, el Congrés de la Llengua que es fa en 1915, hi ha algunes reivindicacions que ell demana que són que avui les voldríem. És a dir, per exemple, una era que tots els funcionaris sapiguessin parlar català. Us sona això?
2: Oh, i tant, que en sona.
1: Que a totes les escoles de Catalunya el català fos la llengua vehicular. Us sona això?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Clar, si estem parlant de coses que ell defensava, hi ha un moment que hi ha un escrit en el que ell diu Vostès diuen que les matemàtiques i les ciències s'han d'ensenyar en castellà. Doncs jo dic, les matemàtiques i les ciències es poden ensenyar en català exactament igual que en castellà. I el català és una llengua tan digna com qualsevol altra llengua per estudiar ciències, matemàtiques, històries o el que sigui. I això ho diu l'any 1915. És a dir, estem parlant de fa 110 anys i encara estem exactament igual. És a dir, encara tenim un tribunal que està negant que les escoles catalanes l'idioma vehicular ha de ser el català, per l'amor de Déu, però és que en quin punt estem? Ja han passat 110 anys. Doncs ell això ho deia. I a l'Ajuntament de Barcelona, que citaves tu, és molt interessant perquè ell fa una cosa molt meritòria, que és la urbanització de Via Laietana. És a dir, jo treballo a Via Laietana ara, i quan cada dia quan passo per Via Laietana penso la primera urbanització d'això tan fantàstic la va fer en Francesc Layret, i amb els calés que va treure, que van ser diversos milions de pessetes, va elaborar el primer pla d'educació integral per Catalunya, per Barcelona concretament, perquè ell arriba a ser alcalde accidental de Barcelona, i fa un pla educatiu que avui te'l mires i dius, és molt progressista, separació de nens i nenes. No, tota l'educació de barrejada. L'Església ha d'intervenir en els continguts? No, l'educació ha de ser laica. Intenta portar endavant aquest pla i les forces, diguem, contra
2: la reacció
1: li evita que porti endavant aquell pla. Però ell no només havia aconseguit urbanitzar, sinó que havia tret els recursos necessaris per aplicar aquell pla en totes les escoles de Barcelona. I va acabar en una cosa que en aquell moment era una sagnia, que era diguem, les estafes en els pesos i les mesures. O sigui, la gent anava a comprar un quilo de mongetes i no sabia mai si li imposaven 800 grams, 850 o 700. I llavors ell, com a regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, va botiga per botiga i diu, si vostè enganya algú que ve a comprar-li, jo el multaré. I en el llibre s'explica una anècdota que és certa, que la vaig llegir en un diari, que és que hi ha un moment determinat en què ell, amb el seu assistent, se'n va a una botiga i li diu, escolti, vostè està fent frau en el pes a la gent que ve aquí. I aquí a Hostafrancs la gent és treballadora. Per tant, vostè està enganyant els pobres treballadors que venen a omplir el plat dels seus fills. I l'altre li diu, però escolta'm, si jo militava en el teu partit, si jo... No em podries perdonar aquesta multa que em vols posar de inflexible? Li dobla la multa. Diu, què es pensa, que jo sóc corrupte? Doncs miri, el multaré per això i per intentar subornar un funcionari públic. I li dobla la multa a un dels seus, diguem. Imagineu la integritat que tenia.
3: Bueno, parlant de multes, no?, i de tota aquesta justícia social que aplica sempre, una de les grans facetes de Layret és l'advocat. Uh-huh. No? Quin tipus d'advocat era ell?
1: Ell era un advocat molt complet, és a dir, tenia una gran preparació intel·lectual i jurídica, perquè havia estudiat molt. Ell es llicencia, diguem, amb honors a la Universitat de Barcelona, i dirigeix tota la seva activitat a defensar els més desfavorits. Que no significa que no, perquè segur que hi haurà gent que dirà, però també defensava empreses, també ho feia, sí. Clar, havia d'omplir la minuta i havia de treure calés, sí, per després treballar de franc per als pobres obrers. Però ell era un advocat molt íntegre, era un advocat que sempre defensava el que creia just, que no acceptava càrrecs, diguem, que fossin dubtosos en quant a la culpabilitat, o algú que venia a dir-li, pots encausar aquell paio perquè m'ha fet una vaga, no sé què. No, de fet, era justament el contrari. Ell, hi havia alguna vegada que hi ha un cas molt famós d'un senyor que l'havien acusat de matar a un dels capatassos d'una fàbrica de Mataró, i ell estava a València quan va passar això, i l'havien condemnat a mort. I llavors, clar, ell demostra amb bitllets i tal que no estava en el lloc on l'havien matat. I no li arriba ni a cobrar, perquè clar, creia tant en les coses en les que creia que ho feia per esperit. És a dir, sí que és veritat que era un advocat que d'alguna manera havia d'omplir la minuta. Però hi ha un passatge en el llibre que el Salvador Seguí va demanar-li que vagi a defensar justament els ferroviaris que han fet fora per la vaga de l'empresa ferroviària, i ell li menteix dient sí, sí, puc fer-ho, no hi ha problema. Clar, ell estava col·legiat a Barcelona, no estava col·legiat a Saragossa. I en aquell moment, col·legiar-se a Saragossa era molt car, valia 1.000 pessetes. I llavors, hi ha un moment determinat en el qual el Salvador Seguí diu, escolta'm, tenim calés de la Caixa de Resistència, t'ho pagarem perquè és que més faltaria. I ell diu, no, perquè tinc diversos assumptes aquí a Saragossa, i aprofitarem, col·legiaré i es portaré tots. No tenia cap més. Era només
3: anava allò. Allà, això.
1: Era això, ja està.
2: Fem una mica, avancem en el temps, fem cap amb el context aquest de major conflictivitat obrera que ja estem començant a descriure. L'any 1917, l'estat espanyol ja entra en una crisi profunda del sistema de la restauració, marcada per la coincidència d'una crisi militar, una crisi política, la vaga general convocada pels treballadors, que evidencia la conflictivitat social i la incapacitat del règim per donar resposta a les tensions, i això obre un període d'inestabilitat. És aquest el moment central i més intens de la trajectòria de Francesc Layret. És quan passa de ser un advocat i polític d'esquerres reconegut a convertir-se en una figura clau del conflicte social i polític català i, finalment, també en un objectiu a eliminar. Hem parlat de que en aquests moments el sindicat de la CNT aplegava centenars de milers de persones. Mm. Quina va ser la relació que va mantenir Layret amb persones com Salvador Seguí i els dirigents de la CNT? Per què va ser tan significativa aquesta relació?
1: Jo crec que com tot en política i en història, hi ha un tema de química personal. De vegades les persones no sempre es regeixen per les seves idees, sinó que hi ha un tema de pell que influeix molt. Ah, ho hem vist mil vegades, En aquest país, en Espanya, en l'època de Julio Anguita i Felipe González, no se suportaven i mai va haver-hi un acord perquè és que no s'aguantaven.
2: Exacte,
1: o sigui,
2: sí.
1: Estaven un al costat de l'altre i els entrava a urticària de veure's només. És a dir, és molt important aquesta part de la història, que se'n diu psicohistòria, no? Que tracta una mica com els afers personals de les persones tenen influència directa amb la seva actuació política o històrica. El cas més clar és el de Mao, que com que no dormia, convocava el comitè central a les 4 de la matinada, reunions a les 4 de la matinada. Com ell tenia el cervell fregit per la sífilis, ell no dormia i convocava tothom. Bé, tornem. El que vull dir és que efectivament era una època convulsa, era una època difícil. Ell entra en contacte amb el Salvador Seguí i de seguida es cauen molt bé. El Salvador Seguí li planteja tota una sèrie de reivindicacions que venen de la CNT i que, clar, essencialment el que pensaven els treballadors dels cenetistes, els sindicalistes en general i els cenetistes en concret, és que la política no era per ells, que ells no havien d'intervenir en política perquè la política era una cosa de polítics que legislaven per ells mateixos i per les classes més poderoses. I aquí, en aquest punt, és on el Seguí li diu al Layret, mira, nosaltres no podem entrar en política perquè els nostres militants no volen. I el Layret li diu, els polítics que legislaven per ells mateixos i per les classes més poderoses. I aquí, en aquest punt, és on el Seguí li diu al Layret, mira,

0: de candidatures que tenia una certa capacitat de guanyar les eleccions. És a dir, ell unificava a tot el catalanisme progressista de l'Alomar, del Companys, unificava el socialisme que acabava de crear-se, el Partit Socialista, amb el Pablo Iglesias al capdavant, amb el seu sindicat, i el Julián Besteiro, per descomptat, amb aquesta altra part ideològica, el seu sindicat, la UGT, i tenia, per altra banda, la CNT. És a dir, ell volia unir el republicanisme socialista i federalista espanyol amb tot el catalanisme, diem ara en sentit ampli, que en aquella època o sigui, tenia molts noms i molts pares i moltes mares, però vaja, per entendre'ns, no?, amb l'obrerisme, representat essencialment per la CNT i per el sindicat satèl·lit del PSOE, la UGT. Clar, la seva idea era, si tota aquesta gent ens presentem amb una única llista, guanyarem les eleccions i canviarem les regles del joc, com va passar l'any 36. El front va ser això. L'any 36 passa això i les forces reaccionàries diuen... Sí,
1: Gabriel Rufián, a dia d'avui.
0: I és el que anava a dir. Avui torna a haver-hi la mateixa sensació de que o hi ha un front d'esquerres o vindran les dretes i ens trepitjaran. Llavors, clar, quina és la qüestió essencial aquí? Que en un moment determinat el Deep State de Madrid diu... Hòstia... que aquests tios, els catalans, es maten entre ells pels carrers, no passa res, al final són catalans tots, i parlen aquella llengua rara que parlen, i com que només els interessen els diners, aquests ja tornaran. Però que canvien les regles del joc? Que puguin guanyar les eleccions? No, paio, no, d'això res. O sigui, aquí això s'ha de tallar per lo sa. I a Madrid hi ha tota la colla aquesta dels Datos, Romanones, Alfons XIII i tal, diuen, per aquí no passarem. És a dir, pistolerisme, vale, però que guanyin les eleccions, no. I, efectivament, avorten aquesta possibilitat amb l'assassinat del Francesc Layret, com està recreat en el llibre, i després hi ha una qüestió, diguem, estrictament històrica, que no sabrem mai si això s'hagués produït, en quin punt estava, perquè estava a punt de generar-se, però no tenim proves històriques, físiques i documentals de que això estigués en un procés ja final. Però sí que sembla que efectivament estava a punt d'escriure-li una carta al Pablo Iglesias, el Besteiro no havia pogut venir a l'última reunió en la qual deia està tot més o menys pactat, tenim caps de llista a València, a Saragossa i a Madrid, anem per bon camí. Si s'hagués fet o no ho sabrem, això és història-ficció i no podem entrar aquí. Però sí que és veritat que la possibilitat que això passés, i això sí que existeix, fan entrar pànic el Deep State a Madrid i és per això per lo que el maten.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local. S'ha de generar el caos. Necessitem el clima adequat. Cal sang a les voreres. Que els dispensaris s'omplin de cossos. Que les brigades de neteja no donin l'abast. Que els funcionaris de Montjuïc no donin coll. Que els carretons als cementiris vagin plens de caixes. Que els metges dels dispensaris surtin a dir als familiars que no han pogut fer-hi res. Que les famílies dels anarquistes se'ls acabin les llàgrimes de tant plorar. Que els tremolin les mans als afiliats de la CNT i a la UGT. Que es pixin els pantalons quan es creuin al carrer amb un home amb barret i sabates bones. Que es caguin a les calces, que vagin a la fàbrica amb por, que quan surtin vagin directes cap a casa per si de cas.
4: Qui va ser Severiano Martínez Anido?
0: Severiano Martínez Anido és una bèstia a part d'una persona d'un... En fi,
1: dues
0: característiques, un sanguinari. Em feia gràcia, he rigut perquè aquest tall està inspirat, és una mena de metaliteratura. No sé si, abans he citat la pel·lícula, no sé si recordeu la pel·lícula Els Intocables de Lionel,
5: sí,
0: que hi ha un moment en el que l'Al Capone, interpretat per el Robert De Niro, està assetjat per l'Elliot Ness i per el Sean Connery que fa i tal, i s'enfada i es comença a dir «Los quiero muertos, quiero a sus, a sus padres muertos, sus hijos muertos, sus casas quemadas y quiero mearme en sus cenizas». Doncs aquest diàleg és el que em va inspirar una mica aquesta perorata del Severiano Martínez Anido. Severiano Martínez Anido és una figura molt especial. Mundial. Era el dolent perfecte, acompanyat del seu gos de Tura, sí, que era l'Arlegui, que era un

0: general de la Guàrdia Civil, que era no tan sanguinari com ell, però quasi, i sobretot era un personatge instrumental molt bo, perquè el feia anar com volia. Però Severiano Martínez Zanido forja tota la seva història en un viatge entre Sevilla i Madrid, on el rei Alfons XIII li diuen, hi ha un militar aclamat que està en el aquest mateix tren i que va cap a Madrid també, i el fan allà. I allà forgen una amistat que dura fins pràcticament la Guerra Civil, perquè el Severiano Martínez Zanido arriba a ser ministre del govern, ministre de governació del govern. I era un personatge que era tan sanguinari i era una mena de psicòpata que hi ha un llibre molt bo del Pío Baroja, que es diu El cabo de les tormentes, en el que descriu el Severiano Martínez Zanido, perquè ell tenia un especial enquina al Pío Baroja, i el descriu com una mena de simio orangutanesco, bulldog de la monarquia. I diu d'ell que beu tant que en els banquets s'adorm, es queda adormit. Hi ha un moment que diu, i més val que es quedi adormit, perquè quan es desperta diu unes bestieses de l'alçada d'un campanar, per tant el preferim adormit. I diu que és un personatge... O sigui, ell explica en El cabo de les tormentes que una de les coses que feia el Severiano Martínez Zanido és que quan les dones dels encausats i encarcelats, o sigui, empresonats a la presó model, anaven a demanar-li clemència, ell primer va ser governador militar i després governador civil, el primer que feia era portar-les a una habitació del costat del despatx i violar-les. I un cop les havia violat, decidia si deixava anar el sindicalista o el feia matar. Aquest era Severiano Martínez Zanido. No, és a dir, no m'havia d'inventar res. El dolent que està en la novel·la és encara més dolent, perquè és que li vaig haver de rebaixar un punt de crueltat, perquè hagués sigut poc creïble com a personatge. La gent hagués dit, t'has passat de frenada, com pot ser que sigui tan dolent? Però efectivament era un personatge que combinava una certa intel·ligència, una certa capacitat de contextualitzar històricament el seu moment, amb una crueltat i una psicopatia que el feia ser un personatge absolutament... I és el responsable de la mort de l'Airet.
1: Aquí anava justament, perquè ja quan queden pocs minuts per acabar el programa, sense fer massa spoiler, perquè per això teniu el magnífic llibre que avui, del qual avui estem parlant, quines serien les circumstàncies que envolten aquest assassinat el 30 de novembre de 1920?
0: De 1920, efectivament. Doncs... Imagineu un 30 de novembre, imagineu una temperatura baixa, imagineu el carrer Balmes desert, imagineu els llums tancats. Era de nit, bastant de nit, aquella època de l'any. No era estrany que es tanquessin els llums en aquella època, però aquells llums, aquell dia, es van tancar. Imagineu-vos un taxi que baixa per Balmes i para a Balmes 26. A dintre hi va la Mercè Micó, la dona de Lluís Companys, que va demanar clemència al Severiano Martínez Zanido perquè els han tancat amb ella tots els personatges que manen a Barcelona en el món sindical sense cap tipus de causa. Recordem que s'havien suspès les garanties constitucionals i, per tant, es podien tancar sense cap tipus de causa ni acusació. La Mercè Micó obre la porta... Per la porta de Balmes 26 surten en l'Airet i el seu assistent, l'Àngel Rodríguez, obren la porta i de sobte se senten dos trets. Un d'ells ja toca en l'Airet. El següent, la següent andanada el toca també. I l'Airet encara, amb aquelles capacitats que tenia, aquella valentia de la qual parlàvem fa una estona, s'encara amb els dos pistolers que van a matar-lo i els hi diu, què hem de fer? Els següents 18 trets el tomben a terra, cau a terra, trenca una crossa, queda sobre la crossa, disparen sobre l'Andrés Rodríguez, que era el seu assistent, perquè no surti. La Mercè Micó crida, histèrica, lògicament, pel que està veient, però no només pel que està veient i pels forats que li han fet a l'Airet, que reposa amb sang a la boca, amb sang que li surt del parietal, perquè el van agafar tant el pòmul com el parietal, dos trets, i ella plora no només per la mort d'un amic, no només per la mort d'una persona íntegra, plora pel futur del país, plora pel futur del seu home, perquè pensa, si l'Airet no em treu de la presó a Lluís Companys, qui ho farà? I efectivament, és el que va passar.
2: El dolor va omplir els carrers i les tavernes, les places i els mercats. Tots els treballadors de Barcelona el coneixien i tots l'estimaven. El seu assassinat era un tret al pit dels obrers. El dia es va llevar gris i fred. El dia de la seva vetlla vaig veure homes granats plorats com nens i dones fetes i dretes contenint el plor amb la valentia dels vikings. Vaig veure amics, coneguts i saludats sospirar amb pesar i brandar el cap amb pesar. Vaig veure treballadors indignats que volien cremar fàbriques, que volien tallar el coll als amos i apunyalar els dels lliures. Vaig veure tants ulls plens d'odi com de pena.
3: Molt bé, després d'aquest moment tan intens, anem acabant ja el programa perquè ens queden un parell de minutets. Però quin impacte immediat va tenir la mort de l'Airet en el moviment obrer, al catalanisme polític i a l'opinió pública?
0: Moltíssim, moltíssim, perquè l'Airet era molt respectat, era molt estimat. Els primers que van cap a Barcelona amb manada són els de Sabadell, els obrers de Sabadell, i van allà. Hi ha una absoluta indignació, corre per totes les cantonades la frase "han matat en l'Airet, han matat en l'Airet". Tothom el coneix, tothom l'estima, i llavors el que comença sent una petita vaga, acaba sent una autèntica vaga general, es paren les fàbriques, les xumeneies deixen de fer fum, i tothom té moltes ganes de cremar coses. La societat té la sensació de que ha perdut un líder que podia haver canviat les coses, i en aquell moment la Barcelona esclata. El seu enterrament és de les coses més emotives que s'han viscut a Barcelona. Reprimit per la Guàrdia Civil amb sabres i escopetes, i amb el Martínez Anido i el Arlegui a la punta de la Rambla, en el govern civil de Barcelona, donant ordres de que no deixin passar a la comitiva sota cap concepte Rambles avall. I a base de cops de sabre i d'escopetes els fan girar cua i anar-se'n per Gran Via fins al cementiri de Montjuïc. I allà s'acaba la història de l'home que hagués pogut canviar el curs del país.
3: Pell de gallina.
1: Pell de gallina, això és una petita mostra del que trobareu al llibre Set balars en la nit, del Xavi Vidal Alemany. Moltíssimes gràcies per venir al Portes de Troia a parlar del teu llibre, a parlar del Francesc Layret, aquí penso que després d'avui molta gent ja no recordarà, no només per ser
0: un carrer, sí.
1: Del nomenclàtor de sí, les ciutats de Catalunya, un dels més presents, sinó per tota aquesta història que realment ens hauríem de preguntar com és que la política catalana no el recupera i no el té molt més present.
0: Donaria per un Portes de Troia sencer, això.
1: Donaria per un altre programa, perquè tenim moltes altres preguntes per fer-te, però fins ara jo penso que s'ha entès perfectament, i el nostre granet de sorra, no, contribuir al fet de restituir o redimensionar molt millor la figura d'en Francesc Layret.
0: Això és el que volia, entre altres coses, fer-ho passar bé la gent amb el llibre, Set bales en la nit, i reivindicar la figura política i històrica del Francesc Layret injustament oblidada.
1: Moltes gràcies, Xavi Vidal, per venir aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Albert Abril.
3: A vosaltres.
1: L'Adrià Tirado al control tècnic, a Carlos Lecegui a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.
1: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu i abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a la Eva Sallés, col·laboradora ja del nostre programa de Temps de Salut. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé. Amb moltes ganes de tornar a estar aquí amb vosaltres i a veure què. A veure avui com va el tema. A veure si us agrada i a veure si, anem fent aquests programes tan interessants que fem últimament.
1: A veure, També hem de saludar també que ja forma part ja gairebé de la nostra plantilla. No ho sé encara. El necessitarem, ho necessitarem doncs, un parell de setmanes més i poder doncs, el fitxarem, no? Com un bon jugador de ràdio. Ell és en Miguel Ángel Segura. Benvingut de nou a Temps de Salut. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé. I tu, Josep? Sí, encantat de que tornis a comptar amb mi, amb aquest equip.
1: Oi tant. Sí, tots som aquí, un equip de futbol.
3: A veure si ho aconsegueixo, ser titular de l'equip.
1: Jo crec que sí, no? Bueno, ja no depèn de mi, sinó de l'Eva i del Iago, que també el tenim aquí avui. Doncs abans de parlar amb el Iago, parlarem amb en Joan Bosch, que és el comandant de la nostra nau. Sempre ho és,